Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Cat Weekend. Yes, I'm gone.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ibern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: I'm tired.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: En aquesta situació, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Busquem més detalls de la previsió meteorològica de la jornada. Marc Jaureguizar.
2: A aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una xafogor molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny, sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus, sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una xafogor que continuarà ben marcada a tot el litoral.
1: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar la campanya de bany. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i també davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: En aquest context, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera per aquest perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de risc extrem a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis de 33 comarques. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas, per exemple, de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41 amb 2 graus al Carràs, al Segrià, els 40 amb 8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40 amb 4 de Lleida o els 40 amb 3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. En plana cultural, Valls i la Sagrada Família van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En esports, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visiten el València, els blanquiblaus reben el Sevilla. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida. Benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit, Pau, el nostre estimat tècnic que ens acompanya programa rere programa últimament. No et sentim, Pau.
2: Ara, bona, ara sí. Em faig boicot a mi mateix.
0: Bona nit.
2: Anava a dir, deixa-la
0: sí,
2: arribar, pobra.
0: Us explico, pels qui no ens veieu, doncs és que l'Aida acaba d'arribar i ha sigut allò en el moment de la salutació. O sigui,
2: arribar
0: que,
2: i moure.
0: Perfecte.
1: Sí, eh? Sí.
2: Arribar
1: sí.
2: I moure.
1: No estava ni asseguda, eh?
0: Respira, agafa aire. I bé, bona nit, sobretot al Josep.
2: El bona
0: Josep,
2: nit.
0: Josep, t'haig de preguntar si pronunciaré bé el teu cognom. Josep Guas.
3: Guarc.
0: Guarc.
3: Guarc. No, el guaix ja és el dels mocadors.
0: Guarc.
3: Guarc.
0: Molt bé. Per qui no el conegui, el Josep Guarc és veí d'aquí Sant Feliu. Benvingut de nou a Ona Codinenca, perquè no
3: gràcies.
0: És el primer cop i segurament no serà l'últim que torni, però sí que és el primer cop que vens al programa Vincles,
3: sí.
0: Cosa que ens fa molta il·lusió.
3: Gràcies.
0: En Josep, com us deia, és veí de Sant Feliu, és pare de tres fills, ni més ni menys, i és astròleg, humanista, terapeuta floral i homeòpata.
3: Correcte.
0: Ho he dit bé?
3: Sí, ho has dit molt bé.
0: Molt bé. El trosset que hem llegit al principi avui està extret d'un llibre que ha fet en Josep, que es diu L'alquímia de la personalitat.
3: Sí,
0: jo
3: sí.
0: Vaig tenir la sort d'anar a la presentació el dia que... Això va ser l'any passat.
3: No, fa 3 anys ja.
0: No.
3: Sí.
1: Mònica.
0: Fa 3 anys?
2: Cara d'estupor. De la Mònica?
0: Fa 3 anys.
3: Sí.
1: A tu et passen els anys molt lents o què? Molt ràpids?
3: Sí, va sortir publicat.
0: Ara sí que m'he quedat.
3: Mira, va sortir publicat just el 15 de febrer de 2023.
1: Doncs sí, sí, exactament, 3 anys.
0: Bueno, doncs 3 anys després et tenim aquí i després ja ens explicaràs perquè hi ha un altre llibre.
3: Sí,
0: i
3: tant.
0: Ja et preguntarem. Bé, el que li estava dient al Josep abans que arribessis, Aida, és que l'Aida deia és que no sé res...
1: Soc totalment
0: analfabeta
1: d'aquest tema.
0: Dic, bé, jo he escoltat alguna vegada Josep i he llegit el llibre, però també continuo sense saber-ne massa. Llavors, comencem per lo més bàsic, per si les nostres oients tampoc saben de què parlem. Què és la carta natal?
3: Bé, ho has dit molt bé en el text que has llegit. La carta natal no és més que una imatge del sistema solar just en el moment del naixement. És com si tinguessis una càmera fotogràfica a les teves mans. Si t'acord amb una data, hora i lloc, si tu tiressis aquella foto de tot el sistema solar, aquesta és la imatge de la carta astral. O sigui que en realitat és això, és una fotografia d'acord amb una data, hora i lloc. Aquesta imatge celeste és la que marca el nostre pla de vida.
1: Això...
2: Però, o sigui... El que en diuen la carta astral, al final és el mateix que la carta natal? O una carta astral es pot fer en un moment fotogràfic diferent
3: Mira,
2: de la vida?
3: Sí, t'explico. De fet, fem aquesta diferenciació en el sentit que normalment denominem carta natal quan ens referim a un natalici, o sigui, per exemple, a un nen que acaba de néixer. Però podem fer cartes absolutament de tot. O sigui, a mi, per exemple, hi ha empresaris que em demanen una carta per iniciar o inaugurar el seu negoci. En aquest cas, no n'hi ha.

0: mateix lloc on estava quan tu vas néixer. Mm-hmm. Això ens marca una data, una hora, el lloc dependrà del lloc on tu estiguis en aquell moment. O sigui, això ens permet planificar l'any. O sigui, jo em puc trobar, no sé, un empresari que em ve a veure i em diu, mira, Josep, l'any que ve tinc aquest projecte, vull que em surti bé. A quin lloc haig de fer els anys perquè aquest projecte em vagi molt bé. Llavors jo li faig tots els càlculs i li diré, doncs mira, el dia del teu aniversari a tal hora tu has d'estar, no sé, a Lanzarote o al Katmandú. Si aquella persona té prou nivell adquisitiu, farà un jet, se n'anirà a fer el complens al lloc i tornarà. La carta resultant farà que aquell any sigui un èxit amb el que hem programat.
1: Ostres! Ei. Ostres,
2: això ens hem d'apuntar, Pau.
1: Que el lloc on celebris el teu aniversari et marcarà aquell any.
0: Clar, perquè la carta precisa tres dades. La data, que en aquest cas seria la data de naixement. L'hora, que ve donada pel moment precís en el que el sol es situa al mateix punt on t'estava quan vas néixer. I en aquest cas el lloc dependrà del lloc on tu estiguis en aquell moment. Per tant, no és el mateix que tu facis el complens a Barcelona, a París, a Londres o a qualsevol lloc del món.
2: Això determina aquell any.
1: El mapa d'aquell any.
0: Correcte. De vegades, jo com que, clar, em moc dintre d'un àmbit terapèutic, de vegades també ho puc fer per alliberar. Quan jo tenc persones, per exemple, que les tinc a consulta, que porten anys, que jo sé que han estat patint molt...
1: Sí.
0: Si jo veig que l'any que els hi ve serà un any que serà molt complicat, jo els hi recomano canviar lloc de naixement perquè sigui un any molt més fàcil i no pateixin tant. Llavors, ostres, jo puc canviar aquella persona doncs, a Praga, a París, a Roma, a on sigui, on jo entengui que aquell any d'aquesta manera serà molt més favorable. I et puc dir que a dia d'avui ningú m'ha vingut a reclamar, Josep, que em vas enviar a tal lloc i mira quin any que he tingut, al contrari. La gent que ho ha fet cada any torna.
1: Clar.
0: Digue'm a on t'haig d'anar aquest any en el meu aniversari. També hem de tenir en compte un fet, que és que el calendari que nosaltres utilitzem no encaixa amb el calendari còsmic. Per tant, això fa que, de fet, el teu aniversari no necessàriament ha de ser el dia que tu vas néixer.
2: I això del calendari còsmic?
0: Pot ser el dia anterior, el mateix dia o el dia posterior. Perquè el que determina el teu aniversari és quan el sol es situa al mateix punt on t'estava quan vas néixer.
1: Val. L'any còsmic, que ara et preguntava l'Aida, és més llarg que el nostre any o és al revés?
0: És que en realitat no és tant que sigui més llarg, és que el plantegem de manera diferent.
1: Diferent i ja està.
0: Clar, pensa que estem totalment desajustats amb el ritme natural.
1: Uh-huh.
0: Nosaltres considerem que l'any comença l'1 de gener, quan en realitat el correcte seria l'equinoxi de primavera.
1: Ah.
0: S'acaba l'hivern, sí. Comença la primavera. Això és l'inici d'any, no? De fet, a l'antic imperi romà es celebraven les festes més boges de l'imperi romà, que eren les Saturnals. I normalment es celebraven en el solstici d'hivern.
1: Uh-huh.
0: Perquè era com una manera de dir, a partir d'ara ja ens apropem a la llum, no? Anem-ho a celebrar. Però l'any en realitat hauria de començar l'1 de gener. Dic
1: a la primavera.
0: L'equinoxi de primavera, exacte.
1: I una pregunta sobre la carta natal, eh? Torno a aquest inici. Hem entès, doncs, això que per fer-la, bàsicament es necessita el lloc on has nascut.
0: La data i l'hora. Que aquest normalment és el gran problema.
1: Clar, perquè potser hi ha molta gent que no ho sap.
0: Hi ha molta gent que no sap l'hora de naixement. Llavors tens una opció, que és demanar una partida de naixement literal. A la partida de naixement literal, l'hora de naixement és obligatòria des de que existeix el registre.
1: Ah, o sigui, que la pots aconseguir.
0: Ara, clar, la qüestió és qui ha inscrit aquesta hora.
1: Bueno, que a vegades potser el que està inscrit no és ben bé el que va passar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, normalment...
1: Anys enrere passava
0: jo
1: això.
0: Jo diria que el més fiable sempre és la mama. O sigui, els horaris de la mare sempre són els més fiables. Però de vegades trobes pues, això, que la mare potser ha tingut 5 fills i no se n'en recorda l'hora de tots.
2: I hòstia, llavors, ha de ser una hora, l'hora ha de ser exacta?
1: Jo vaig apuntar la meva, bueno, la dels meus fills, la tinc apuntada, perquè ara ja no me'n recordaria, eh?
0: Mira,
1: podria recordar més o menys si era matí o tarda, però l'hora...
0: El tema de l'exactitud

0: fixa't el que passa, no? Una carta astral pot variar en un minut. Llavors,
1: Fort.
0: clar, si l'horari no és exacte, puc estar fent la carta que no és
1: Que no
0: teva.
1: és clar.
0: Sí, és cert que hi haurà molts factors que coincidiran, perquè en un minut tampoc canvia tant, però de vegades en un minut canvien aspectes bàsics. Per tant, hauria de ser l'hora que vas néixer, no una altra. Que passa que els astròlegs que ja portem molts anys i tenim experiència, tenim tècniques per ajustar l'horari quan la persona no sap segur si aquell és l'horari correcte.
1: I aquesta carta natal, ens pot explicar, per exemple, aspectes de la nostra personalitat?
0: Mira, per dir-ho clarament, et diria que la carta astral és l'eina d'autoconeixement més gran que existeix. O sigui, no trobaràs cap eina que entri tan profundament en l'autoconeixement com la carta astral. Primera, ja no només per tota la informació que et pot oferir, sinó que a sobre pensa que tens una eina en la qual podem fer una radiografia molt profunda de la persona i a sobre ni la necessitem. Clar, tu pots arribar a un nivell d'autoconeixement molt profund amb anys de psicoanàlisi, però la psicoanalista necessita que tu hi siguis.
1: Clar, la carta astral
0: La
1: no.
0: carta astral, no, jo puc fer, més ben dit, quan jo he fet l'anàlisi previ, jo no tinc a la persona davant.
2: Clar, podem fer una tercera persona, no? Si volem saber alguna, no? Una, ostres, em vull casar amb tal persona i agafo i li faig
0: Sí,
2: la
0: el que
2: carta astral.
0: passa que aquí és on entra l'ètica professional.
2: Vale.
1: Val.
0: O sigui, si tu em demanes això, jo et diré, no t'ho
2: No
0: puc
2: és.
0: fer, perquè jo no puc accedir a la informació d'una altra persona sense que aquella persona estigui al meu davant en el moment en el que jo
2: Que doni
0: l'expliqui.
2: el
1: Com que ho
2: consentiment.
1: autoritzi, no?
0: Sí, no, no, és que
2: O.
0: jo no accepto ni que tu em diguis, és que el meu marit ja m'ha donat el permís. No. Que vingui ell aquí, que estigui durant la meva explicació, llavors d'acord. Si és,
2: I
0: per
2: serà
0: mi
2: més
0: és
2: enriquidor,
0: summament
2: també.
0: important preservar la intimitat personal, si no, quin sentit tindria la nostra feina, no?
2: Cap, clar, sí.
0: Llavors sí, és una eina que ja tinc. De vegades hi ha gent que et pregunta què pots arribar a saber, no? I podríem anar més ràpid dient què no puc saber.
1: Què no
0: Perquè la
1: pots saber?
0: informació és
1: Explica'ns
0: tan
1: això, la
0: gran,
1: informació, perquè
0: és
1: aquí ho
0: tan
1: havíem
0: gran.
1: apuntat. És una eina de diagnòstic, de predicció, d'acompanyament, que és
0: Mira,
1: ben
0: a
1: bé.
0: mi la paraula predicció no m'ha agradat
1: Ah,
0: mai.
1: doncs està molt bé
0: És
1: saber-ho, eh?
0: una
1: No, no és per
0: paraula
1: predir-ho.
0: amb la que jo no m'he sentit mai còmode. De fet, això ho he explicat moltes vegades, no? Jo porto en el món de l'astrologia 53 anys. Vaig començar amb 12 anys. Si durant tota aquesta trajectòria en algun moment jo hagués pogut detectar que estaven totalment predestinats i no podien canviar res, jo hauria abandonat l'astrologia.
1: Perdria sentit, no?, també, si tot està
0: És que,
1: predeterminat.
0: clar, si no pots canviar, de què serveix que t'expliqui el que t'hagi d'explicar, no? Si jo segueixo aquí, és perquè és cert que hi han uns traços importants que ja estan assignats, no? Però hi ha molt marge de moviment de llibertat. El que passa que és cert que hi ha coses que no pots canviar.
1: Com?
0: La qüestió està en que aquest és un tema delicat, no? El tema de la llibertat, el lliure albir o la determinació, no? Clar, jo parteixo de la idea de que el moment del naixement ha sigut escollit.
1: Per la persona que neix.
0: Clar, el bebè és qui posa en marxa el procés de part, no? Clar, aquí hi ha al darrere d'aquest inici, d'aquest naixement, no? Des del meu punt de vista i d'acord amb les meves creences, qui posa en marxa el procés de part és la seva ànima. Per tant, quan l'ànima escull el moment precís del naixement, ha exercit la seva llibertat, perquè ha escollit un pla de vida i ho ha fet lliurement, perquè podia haver escollit néixer un mes abans o potser una setmana després. Per tant, ja han fet un acte de llibertat per mi, la carta ja és un acte de llibertat, perquè parteix d'una elecció.
2: I quan aquest naixement està predeterminat? Vull dir, hi ha una data de naixement perquè s'ha de provocar un part? Això afecta també a la...
0: Mira, sí, però també tira una cosa, no? I sé que entrem en un territori de creences, eh? Però jo crec que, més ben dit, que tinc el convenciment que és l'ànima del bebè qui ha sabut trobar la manera que el ginecòleg li entrin unes ganes irresistibles d'anar-se'n a esquiar als Alps de manera que programi el teu pare en un moment precís. Per tant, encara que costi d'entendre, un part induït també és un acte de llibertat. I la prova és que totes les circumstàncies del part estan assenyalades a la carta. Per tant, si aquest part induït hagués estat accidental o hagués estat una intervenció artificial, no la veuríem assenyalada a la carta. I en canvi sí que hi és. Per tant, jo sé que costa d'entendre, però per mi la base és que sempre exercim la llibertat. No?
1: I una pregunta. Això que parlàvem de fer la carta astral d'un altre, que té aquesta part pues, no ètica, ètica, no? O ètica. Uh-huh. La gent fa cartes astrals als seus fills quan neix?
0: Sí, és,
1: com per un coneixement?
0: És bastant habitual. El que passa que... quan a mi uns pares em demanen la carta del seu fill, jo sempre els hi dic que per molt que em paguin la meva visita, que sàpiguen que hi hauran moltes coses que no els explicaré. Per què? Perquè encara que siguin els seus pares, no tenen dret a saber-ho.
1: Forma part de la intimitat d'aquell
0: infant. Correcte. Sí, jo el que explicaré a aquests pares és tota aquella informació que jo crec que els pot ajudar a educar adequadament el seu fill perquè creixi bé d'acord amb els seus talents, les seves aptituds, però també les seves carences, no? Però hi haurà molta informació que, evidentment, jo no els hi donaré, perquè no tenen dret a saber això. Llavors, en aquestes visites, sempre ho aclareixo abans, no? Li dic, sí, sí, és que encara que em paguis, hi ha coses que jo no t'explicaré. Ja, però jo vull saber si el meu fill, quan sigui gran, doncs quan el teu fill sigui gran, si ho vols saber, que em demani la carta i jo li explicaré amb ell. Però tu, per molt que siguis la seva mare o el seu pare, no tens dret a saber-ho.
1: I igual que ara hem dit això de quan neixes, hi ha moments en la vida en què consultar la carta natal pot ser especialment útil? Quan ja t'has fet gran i tu ja prens les teves decisions? Com has dit abans, emprendre un projecte nou, per exemple, com això que deies de l'empresari?
0: Mira, d'entrada, jo crec que és el primer contacte amb l'astrologia, amb la carta, hauria de ser un desig d'autoconeixement. A partir d'aquí, està clar que hi ha moments a la vida que si tens l'acompanyament d'un astròleg sempre és més fàcil. I jo et puc dir que he acompanyat empresaris durant pràcticament tota la seva trajectòria professional fins que s'han jubilat.
1: De fet, jo diria que recordo de la teva xerrada, Josep, sí. Perdona, que, bueno, crec que de la teva xerrada, que des de sempre els astròlegs han acompanyat les decisions de, sí. Pues, no sé, de persones importants que prenien decisions, no sé si dir de reis, de no sé si de papes, potser fins i tot, i aquí entrem també en un terreny complicat.
0: Mira, ara no et sabria dir actualment, però quan jo estudiava batxillerat tenia un professor que havia treballat a la Universitat Pontifícia de Roma. I ella em va dir, mira, Josep, tant que consideren l'astrologia com un pecat, que sàpigues que a la Universitat Pontifícia de Roma hi ha 7 càtedres d'astrologia i el papa té el seu astròleg.
1: L'astròleg de capçalera.
0: Llavors, sí, sí, sí. De fet, jo crec que seria una persona que té poder... seria molt il·lus de no tenir un astròleg al seu costat.

0: importants. Entenc amb això que em dius de que totes les persones importants haurien de tenir un astròleg al seu costat, que és una eina molt poderosa a nivell de coneixement, no?
1: Sí, sí.
0: Com la podem utilitzar, aquesta carta natal, sense caure com ni anar a la por del que puguem descobrir o saber, o fins i tot com no et tornes dependent, amb una gran dependència també a aquest coneixement tan poderós?
1: Mira, és que aquí està, no? Jo crec que la finalitat o el propòsit d'un astròleg no és endevinar.
0: Clar, clar, això ja m'ha quedat clar.
1: Si algú em ve a mi esperant que jo li digui el que li passarà, ja s'està equivocant de consulta, perquè no és aquesta la meva feina. El que jo faré en tot cas és ajudar-te, aconsellar-te i acompanyar-te en el procés de la teva vida davant de tots els fets importants que, evidentment, es desencadenaran associats a moviments planetaris. Llavors, el que es tracta és de que la persona pugui treure el màxim de benefici d'aquells moments que ens poden afavorir i evitar el màxim de patiment en aquells moments més complicats de la vida.
0: Perquè entenc que amb la carta el que sí que pots com observar és que vindran o grans canvis o coses així, no? Coses que a nivell vital poden ser importants sense saber exactament el què,
1: els
0: no?
1: Els grans esdeveniments de la vida, fins i tot et diria, les famoses etapes de creixement són etapes planetàries. En realitat, el septenis és un subcicle del planeta Urà. Per tant, és ell qui marca tots aquests processos de creixement. Els cicles de 30 anys són els cicles de Saturn. En realitat, estem envoltats de cicles planetaris sense ser conscients d'això.
0: Fins i tot en la història del món, no?
1: Clar.
0: Diria?
1: De fet,
0: de la humanitat.
1: Que quan tu vas a una ciutat i busques el centre, els rètols que t'indiquen al centre, veuràs un símbol que és una rodona amb un punt al mig, i aquest és el símbol del Sol.
0: Ah... No sabia.
1: En un àmbit sanitari, és costum de posar Venus per la dona i Mart pels homes, no? Tot i que això et diria que no és del tot correcte. Perquè aquesta història, de fet, és una de les coses que parlo en el nou llibre, no? Això de que els homes són de Mart i les dones de Venus és una...
0: Hi ha un llibre que es diu així.
1: És molt mal indicat. És una gran equivocació. El planeta que ens identifica com a gènere som el Sol i la Lluna. Per tant, les dones són lunars i els homes som solars. Que això no vol dir que el Sol no afecti una dona o que la Lluna no afecti un home, però la identificació gènere, l'arquetip de gènere, és el Sol i la Lluna, no Mart i Venus.
0: També quadra, no?, el cicle del lunar
1: de amb
0: nosaltres, no?, que són molt cícliques durant molts anys, no?
1: Pensa això, en realitat Mart i Venus són planetes conductuals, no són arquetips de gènere. Així va el món quan ens seguim identificant amb planetes equivocats. Què esperem que passi si identifiquem els homes amb Mart quan tradicionalment se l'ha associat amb el déu de la guerra? Què esperem que passi quan la dona s'identifica amb Venus, que se suposa que el propòsit de Venus és complaure Mart?
0: I així, explicat així.
1: I així pensem canviar les nostres tradicions i els abusos de gènere, no? No, el planeta que d'alguna manera assigna l'arquetip femení és la Lluna, i l'arquetip masculí és el Sol. I... Per això jo moltes vegades, que sé que té un cert punt de polèmica quan ho dic, no? Dic, no, la societat que vivim no és una societat patriarcal. Per què? Perquè qui governa els homes per culpa de tota aquesta mala designació és Mart, no el Sol. El patriarca és el Sol. Per tant, la societat que vivim és una societat marcial, no patriarcal. D'aquí ve que hi ha tanta violència. Si verdaderament qui governés els homes fos el Sol, segurament la nostra societat seria molt diferent.
2: O com a mínim més il·luminada, no?
1: Com a
2: estaríem
1: mínim
2: més
1: il·luminada, això segur.
0: I això és possible canviar-ho?
1: Sí, el que passa que és això. Per canviar-ho hauríem de deixar d'identificar-nos amb referents que són incorrectes.
0: Però tu creus que som conscients que ens identifiquem amb Mart i Venus?
1: està tan assimilat a aquesta assignació que és
0: que
1: ja ni ens ho plantegem.
0: És com els rols que acabem generant.
1: Ja ni ens ho plantegem. Llavors ja es dona per sentat, no? Ningú qüestiona això. Aquest famós llibre de Les mujeres són de Venus i los hombres de Marte, quants exemplars ha venut a tot el món?
0: És molt conegut, o sigui, no tinc ni idea,
1: pues,
0: però molts,
1: pues
0: no?
1: Això, i s'han fet fins i tot obres de teatre amb aquest nom. Però, en canvi, mai s'ha parlat dels homes són del Sol i les dones de la Lluna, no?
2: Jo, disculpa'm la ignorància, però, i potser aquesta pregunta no té... Per què estem tan connectats? O per què tenim aquesta influència de tot el sistema solar, no? O de tot el planetes i de...
1: Mira, perquè formem part d'un sistema i com a tal tot està interrelacionat. És el mateix que si tu agafes un àtom i li treus un electró. Què passarà? Que aquest àtom no es veurà afectat pel fet que hagi perdut un electró? Llavors, el sistema solar passa exactament el mateix, no? És un sistema en el que tot està interrelacionat. I, per tant, com podem pretendre que un element, per molt allunyat que estigui, no ens afecti quan nosaltres formem part d'aquest sistema? La qüestió està, que és de vegades la pregunta del milió, no? Com ens influencien els planetes? Jo diria que aquesta no és feina meva. Això, en tot cas, a qui li correspon demostrar-ho és als astrofísics. La meva feina, en tot cas, és demostrar-te amb fets que aquesta influència existeix. Com es produeix, de quina manera, jo no sóc físic, no és la meva feina.
2: Vale.
0: L'astrologia, pregunta típica i tòpica, no té res a veure amb els horòscops, no? Que llegim...
1: Mira, saps
0: cada vegada s'estila menys, també.
1: És que ja partim d'una mala denominació, no? La paraula horòscop, etimològicament, vol dir el que mira l'hora.
0: Ah, sí? Oh.
1: I aquest nom, a l'antiguitat, s'utilitzava per designar el signe ascendent. El signe ascendent és el signe que ascendeix per l'horitzó est en el moment del teu naixement. Amb els anys, aquest nom d'horòscop es va... passar a designar la carta astral en el seu conjunt.
0: Ah.
1: Per tant, una carta em pots dir carta astral, carta natal o horòscop. Clar, denominar els signes com a horòscops és com si tu a una roda del teu cotxe li diguessis el meu Mercedes, no? Que no, que és una roda, que no és el teu cotxe, és una peça d'aquest cotxe. Per tant, els signes no són horòscops. Els signes són part de l'horòscop. Per tant, denominar-los així no és correcte. I a part d'això, bueno, malauradament, podríem dir que és la part vulgar, el mal ús de l'astrologia, que són aquests horòscops que surten als diaris, que a sobre no els fan ni astròlegs.
0: Jo tinc la sensació que s'han anat fent menys, no?, amb els anys, o no?
1: Com?
0: Que això fan menys, no? Es continua fent?
1: Es segueix fent.
0: Jo tinc la sensació que abans sortia com molt a les revistes i això, i ara ja no tant.
1: No, segueix fent perquè jo cada dia veig els diaris digitals els signes que són més tal, els signes que són més qual, l'horòscop que és més tal. Segueix fent, sí.
2: I és veritat que hi ha 14 horòscops?
1: No.
2: Que dos se'ls van
1: eliminar? Mira, t'explico. Aquí és una de les altres confusions, no? Que és que es confon els signes del zodíac amb les constel·lacions.
0: Vale.
1: El signe del zodíac el traça la Terra en el seu moviment orbital al voltant del Sol. Per tant, els signes del zodíac queden situats sobre el que denominem l'eclíptica solar, que és aquesta elipse on nosaltres, des de la Terra, veiem moure's el Sol en el llarg d'un any. En realitat ens movem nosaltres, però nosaltres veiem circular el Sol. Per això parlem de signe solar, no? Les constel·lacions queden situades a la bòveda celeste. Per tant, no tenen res a veure. Quantes constel·lacions hi ha? Les que decideixi l'Agrupació Astronòmica Internacional. Perquè, en realitat, una constel·lació no és més que una agrupació arbitrària d'estrelles. Per tant, ells decidiran quantes n'hi ha, 14, 20 o 75. Perquè és una decisió absolutament arbitrària. de signes del zodíac sempre hi haurà 12 i no n'hi poden haver ni més ni menys. Uh-huh. Perquè això canviés, la Terra hauria de perdre l'òrbita al voltant del Sol.
0: Ja sabeu què passaria, llavors.
1: Per tant, no és correcte, quan parlem dels signes, parlar de constel·lació. Uh-huh. Per què tenen el mateix nom? Perquè, mira, 2.000 anys enrere, signes i constel·lacions estaven alineats. De fet, en realitat, qui dona nom a les constel·lacions són els signes del zodíac, no al revés. Si els nostres avantpassats eren astròlegs, no astrònoms. S'estudiava l'univers per veure com ens afectava en els humans a la Terra. S'utilitzaven per veure les migracions d'animals. Per tant, un cop es tenen assignats els 12 signes del zodíac, es projecten sobre la bòveda celeste. I així és com sorgeixen les 12 constel·lacions. Què passa? Que la Terra té tres moviments. El moviment de rotació, el moviment de traslació i un moviment denominat apercepció de pols, que és que els pols tenen un moviment com de vol d'ufa. Aquest moviment és el que fa que avui signes i constel·lacions ja no coincideixin. És un problema? No, perquè són dues coses totalment diferents. La constel·lació és una realitat astronòmica, el signe del zodíac és una realitat astrològica.
2: Val.
1: Llavors, per molt que els astrònoms...
2: Un astrònom.
1: Per molt que els astrònoms vulguin insistir en pretendre desprestigiar l'astrologia dient que ara són 14 signes i no 12, el que fan és quedar en evidència per la seva ignorància. Perquè els astròlegs no ens basem en constel·lacions, ens basem en signes. Mm-hmm. El que passa que sembla que sempre els hi han fet molta ràbia i per això tenen molt d'interès en voler desprestigiar l'astrologia. Curiosament, no ho han aconseguit mai i no ho aconseguiran mai. Mm-hmm. Perquè es basen en conceptes erronis. Sempre ha sigut una pressió, eh? La ciència sempre ha intentat atacar l'astrologia. El problema és que ho fa des del desconeixement. Jo amb els 50 i pico anys que porto en el món de l'astrologia no m'he trobat mai una persona que pretengui desprestigiar l'astrologia des del coneixement. Que em digui, mira, sí, jo l'he estudiat durant 15 anys i he arribat a la conclusió que no és veraç. Vale? Puc no estar-hi d'acord, però com a mínim ha tingut...
2: Té un coneixement per poder rebatre...
1: Exacte. Fixa't que l'Albert Einstein, el famós pare de la ciència moderna, ell era un gran defensor de l'astrologia, cosa que molts científics no coneixen. I era tant que en un congrés de científics hi van haver una colla de físics que se li van acostar i li van dir a l'Einstein, com pot ser que amb la teva categoria de científic puguis creure en aquestes tonteries? I l'Einstein els va respondre, aquells que us rieu d'allò que no coneixeu, us esteu enrient de la vostra pròpia ignorància.
2: Bona resposta.
1: Bona resposta.
0: Josep, i en el llibre aquest de fa 3 anys, L'alquímia de la personalitat, què podem trobar en aquest llibre?
1: Mira, bàsicament, el més important és un mètode que jo he desenvolupat durant molts anys, que són els 4 pilars de la personalitat.
0: Quins són aquests 4 pilars?
1: En Carl Gustav Jung, si llegeixes les seves obres, veuràs que ell parla de que la personalitat humana no és una entitat única, sinó que en realitat està formada per tota una sèrie de subpersonalitats. Uh-huh. Jo vaig decidir aplicar això a l'astrologia i vaig anar a buscar aquestes subpersonalitats. Aquestes subpersonalitats són 4, que són el signe solar, que ens donaria a entendre el que jo sóc, el signe lunar, que s'encarrega de tota la nostra part emocional afectiva, el signe ascendent, que és la nostra carta de presentació, per tant, allò que nosaltres mostrem de cara a l'exterior, i el signe de Mart, que és allò que nosaltres fem. De fet, pensa que, si tu mires la història de la humanitat, els grans erudits s'han passat segles discutint a veure què identifica més els humans, el que som o el que fem. El ser és del Sol, el fer és de Mart. Llavors, l'ideal és que siguem capaços de reconèixer els quatre pilars i manifestar-los de forma equilibrada, simultània i de forma harmònica, està clar.
0: Bueno, interessant, eh? Doncs, i tu tot... Perdona, digues.
2: No, anava...
0: T'anava a dir, i tu tot això ho combines amb les flors de Bach.
1: Correcte, sí,
0: no?
1: Perquè com que jo sóc terapeuta floral... Sí. El que vaig fer, el doctor Bach va crear les primeres 12 flors que ell crea del sistema, les assigna com les 12 personalitats.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo el que vaig fer va ser associar a que cada una d'aquestes personalitats florals a un signe del zodíac. Que això és el que ell no va arribar mai a fer, no? Ell sí que deia en els seus escrits... que ell entenia que cada una d'aquestes essències florals havia de correspondre a un del signe, però ell deia que jo no sé d'astrologia, per tant, no sé com fer-ho.
0: Uh-huh.
1: A la posteritat algú farà. I això és el que vaig fer jo, pues intentar fer aquesta relació signe-flor.
0: Uh-huh.
1: Ho representa que a través d'aquesta essència floral que representa... pots anar equilibrant tots aquells desequilibris de personalitat, entenent que serien quatre, perquè parlem del Sol, de la Lluna, de l'Ascendent i de Mart. Sí, perquè molta gent em pregunta ja, i com es veuen aquests quatre signes, no? Mira, quan tu veus una persona per primera vegada a la vida, que tu no l'has vista mai, imagina que ara truqués a algú, obres la porta... i et trobes davant d'una persona que no has vist mai. La persona encara no ha obert la boca, no ha dit res, però només el sol fet de veure-la, tu ja te n'has emportat una impressió. Això que acabes de veure és el seu ascendent.
2: És la carta de presentació que has dit, no? Aquell
1: correcte.
2: Primer...
1: Per això, de vegades, allò que teia, no?
0: Uh-huh.
1: Jo quan faig una carta astral o carta natal a una persona... de vegades el sol fet d'obrir la porta quan la persona ve a consulta ja veig si l'horari està bé o no. Perquè, clar, jo estic esperant una determinada personalitat i potser em trobo que quan obro la porta me'n trobo una altra.
0: Per hi ha alguna quadra allà, no?
1: Per això llavors quan seiem li dic em sembla que hi ha alguna cosa amb el teu horari mm-hmm. que no està bé.
2: Ara que ja hem començat amb això, posa'ns un exemple així pràctic de... Si jo, per exemple, vull dir, mira, Josep, em vull fer la carta natal, a part de et porto el meu, la data de naixement, l'horari, on vaig néixer... pico, obres, i a partir d'aquí, què passa?
1: Mira, d'entrada t'haig de dir que, clar, les dades jo les necessito anticipadament, perquè jo faig un estudi mm-hmm. previ... Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo t'acompanyo al meu despatx, engego una gravadora, perquè és tanta la informació que una lectura de carta podem estar perfectament 4, 5 i de vegades 6 hores.
0: Oh!
1: Sí.
0: Llavors, la persona s'endú la gravació, perquè clar, no et quedes amb totes les dades.
1: Clar, perquè... És
2: clar,
1: tanta
2: 6 hores.
1: Sí, és tanta estona que, clar, de vegades, què passa? Pues que hi ha persones que la que portes 2 hores ja s'han col·lapsat de tanta informació.
0: Clar.
1: Llavors, tens la gravació que sempre t'ho pots tornar a escoltar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo el que faig és, en aquest temps, explicar-te tot.
2: Déu-n'hi-do.
1: Els quatre pilars, quines característiques tenen cada un d'ells, com els pots interrelacionar amb tu,
0: uh-huh.
1: perquè, clar, està bé que portin una bona relació, no? Perquè, si no, llavors és quan donem la imatge de falsedat o de poca coherència.
2: Els quatre pilars han d'estar equilibrats, vaja.
1: Fixa't, a vegades, quantes vegades fem aquest comentari, no? Que falsa que és tal persona que dona una impressió, però quan el coneixes és una altra cosa. Ja, però és que això ens passa a tots. El que passa que hi ha persones que són més transparents i és capaç de veure a simple vista l'ascendent i el sol, però hi ha persones que són més reservades i el sol només el descobriràs amb un contacte
0: quan l'hagis ja
1: més
0: conegut
1: profund,
0: més.
1: No?
0: Uh-huh.
1: Clar, el sol és el ser. Llavors, jo no li explicaré a tothom obertament qui sóc, què sento o què faig a la meva vida, no? Però, en canvi, si mostres l'ascendent. L'ascendent ens condiciona, per exemple, coses com el vestir, els colors que triem, no? De fet, quan tu vas a una botiga de roba, tu vas a buscar el teu ascendent. I n'hi ha que són molt clars, no? Perquè, per exemple, no trobaràs a ningú que sigui de signe escorpí en qualsevol dels quatre pilars, estem parlant del Sol, de la Lluna, de Mart o de l'ascendent, i que no es vesteixi de negre. Si el negre és un senyal d'identitat al signe escorpí.
2: Jo vaig investigar quan, per exemple, una persona, no?, que molt eclèctica en la forma de vestir, a mi em passa, jo, això és un reflex meu? De...
1: Sí, la variabilitat en el vestir pot venir donat per Aquari, per exemple, o pot venir donat per Bessons, que és un signe molt variable en la forma de funcionar, no? Però això, lo variable, lo diferent, el trencar la norma de lo que és convencional, no? Això és d'Aquari. Mm-hmm. Llavors pot estar en qualsevol dels quatre pilars.
2: I m'ha fet molta gràcia el fet de que el pilar de la Lluna, no?, que coincideix molt amb el que se'ns assigna, no?, com a determinant a les dones, no?, la part aquesta més emocional, més empàtica, més... És així?
1: Sí, és que, clar, pensa que la Lluna identifica la part femenina. Clar, evidentment, se suposa que els homes també tenim una part femenina. El problema és que ningú ens ha educat per gestionar-la adequadament.
2: S'amaga.
1: Jo ho veig habitualment a consulta, quan, per exemple, ara no ho faig tant, però quan tenia parelles, no?, era molt comú, no?, que li preguntaves a la dona, però tu com et sents, no? I la dona, pues, començava a explicar, i 10, 15, 20 minuts, no? Quan acabava, li deies a l'home, i tu com et sents? La seva resposta era, estem bé.
2: Bé.
1: Ja, però i no pots dir res més? Estem bé, no? Què vols que et digui, no? I la dona s'emprenyava perquè no era capaç de dir res més, no? Però és que ningú ens ha educat a connectar amb la nostra Lluna i els nostres sentiments i les nostres emocions, no?
2: Bé, a les dones tampoc,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Però és com si fos el nostre ADN.
1: Passa que, com que la Lluna condiciona la regla, doncs en aquest sentit està clar que us influeix molt més, no?
2: Són més llunàtiques? Aquesta frase seria correcta?
1: Mira, aquesta frase ve de la Lluna és un planeta que es mou molt ràpid. En 28 dies ha recorregut els 12 signes del zodíac. Què fa això? Pues crea molta variabilitat. Clar, associar la variabilitat a la Lluna amb el fet de ser llunàtic, que té una connotació negativa, jo la veritat que no hi estic molt d'acord.
2: No em referia, perquè jo, per exemple, sóc llunàtica i entenc, o sigui, a mi em costa, de vegades, creure, però entenc que la Lluna té una influència al mar, té una influència a totes les parts líquides i nosaltres som un percentatge molt alt de líquid, no? Llavors, hi ha gent que ho nota més, gent que ho nota més.
1: De fet, pensa que ja això fa molts anys, Recordo que es va fer un estudi als Estats Units que es va fer amb ostres. Llavors, en un mar que ara no recordo, en una costa on hi havia ostres, els científics es van fixar que quan la marea pujava, l'ostre s'obria. Quan la marea baixava, l'ostre es tancava. Per tant, l'ostre seguia el ritme de la marea. I van pensar, serà la marea o és la Lluna? Perquè és la Lluna que en realitat
2: desencadena
1: la marea. Per tant, el que van fer va ser agafar aquestes ostres i les van portar en el laboratori on treballaven, que estava a una zona interior dels Estats Units, i les van posar en una banyera amb aigua de mar. Durant uns dies, les ostres s'obrien i es tancaven seguint el mateix horari del mar de bon provenien.
2: Tenien memòria.
1: Sí. Passat aquests dies, les ostres es van tancar i no es van tornar a obrir. Al cap de, no sé, ara no recordo exacte, em sembla que era al cap de 48 hores, les ostres es van tornar a obrir i a tancar, però amb uns horaris diferents. Tots els científics van calcular a quina hora serien les marees si en aquella zona del territori interior hi hagués mar i hi haguessin marees.
2: Gràcies a les ostres.
1: Que els horaris serien els mateixos que les ostres s'obrien i es tancaven.
2: Que fort, que fort.
3: Sí, uau.
2: Sí. Uau,
0: no, és fort, eh?
2: Uau. Ara no em menjaré cap ostra, a més. Ja no puc veure mirar-les de la mateixa manera.
0: Bueno,
2: doncs
0: bueno.
2: No era un... Per mi no és despectiu, el terme llunàtic, perquè
1: sí.
2: Em considero llunàtica i, per tant, no...
0: No, però és veritat que es fa servir moltes vegades per dir algú que està una mica boig, no?
2: Sí, sí, té una connotació, és real que hi ha aquesta connotació, el que passa que no em referia...
0: Sí.
2: Que és veritat que està la
1: sí, pensa que la lluna va més enllà, del que és emocions i sentiments. Jo crec que és molt més important que això.
2: I has dit la lluna, planeta.
1: Sí, la lluna, planeta, més que emocions i sentiments, seria més correcte parlar del sentir. O sigui, t'ho explico amb un exemple.
0: Sí.
1: Imagina que tu ara estiguessis a la lluna. Estàs a la cara oculta de la lluna, per tant no veus la Terra.
2: Uh-huh.
1: Ens movem i ens posem en una posició en la que tu veus la Terra des d'un punt de vista concret. El punt de vista que tu tens de la Terra és tal com tu et sents, sí?
2: Uh-huh.
1: Per tant, la lluna representa tal com tu sents la teva vida.
2: Uh-huh.
1: Per tant, és molt més que emocions i sentiments.
2: Uau, que hi ha un trasfons...
1: Està clar, no? La lluna es mira, en realitat, es mira la Terra, però ens mirem a nosaltres, per tant, ens mirem al Sol.
2: Uh-huh.
1: I el que miro és la meva vida. I com la sento? Com sento la meva vida?
2: Uh-huh.
1: Què és el que em fa? No? Pues una persona que té la lluna a Capricorn es mira la seva vida i li fa por.
0: I una lluna a Càncer?
1: Bé, una lluna a Cranc espera veure...
0: A Cranc, és veritat, a Cranc.
1: Espera veure la vida amb afectivitat, amb tendresa, amb... Espera veure el seu propi clan familiar, no?
2: Ah, doncs, jo sóc Capricorn.
0: Mm. Ets Capricorn? Ascendent?
2: Ai, això no ho sé. Jo sempre intento ascendir, però...
0: però no jo sé. Confesso que ho tinc apuntat perquè me n'oblido. A part de...
2: Hauré d'anar al Josep.
0: El meu és l'aquari, el primer, diguéssim, aquest que coneixem, però sempre em porto apuntat perquè me n'oblido.
2: La pregunta, perdó,
0: sí,
2: faig un...
0: enrere.
2: T'ho preguntava perquè, clar, quan nosaltres ens fan estudiar el sistema solar, ens diuen que la Lluna és un satèl·lit, no?
1: Sí, és correcte.
2: Llavors, planeta, Lluna, satèl·lit,
1: clar,
2: Lluna, és
1: tornem
2: igual.
1: Tornem al mateix. Pensa que el que estudies a l'escola és en base a l'astronomia.
2: Val.
1: Llavors, a l'astrologia utilitzem el que es denomina un sistema geocèntric. Un sistema geocèntric vol dir que al centre hi posem la Terra.
2: Vale.
1: Per què? Perquè jo no tinc cap mena d'interès amb les influències que van de Mart a la Lluna perquè no visc allà.
0: Clar, nosaltres
2: ho mirem des d'aquí, que és on estem, no?
1: Llavors, per això posem la Terra al centre. Clar que sabem que el centre és el Sol, no? Però en un estudi d'aquest tipus necessitem col·locar-nos al centre d'influència que venen a la Terra. No tinc cap mena d'interès de la influència que va de Plutó a Júpiter, per exemple. No? Que aquí hi ha un altre tema que jo m'hi barallo molt, que és el fet d'haver descatalogat a Plutó. No?
2: Ai, sí? L'han retirat?
1: Sí.
2: Era massa petit o perquè...
1: Bé, va ser una decisió desafortunada que van prendre un petit grupet d'astrònoms aprofitant que hi havia baixa audició a l'Associació Astronòmica Internacional per prendre aquesta decisió tan absurda i que espero que en algun moment sigui rectificada. De fet, qui pretengui que Plutó no té influència, que es miri la crisi del 2007-2008, que va ser desencadenada per un trànsit a Plutó. O que es miri la pandèmia, que va ser desencadenada per un trànsit a Plutó.
2: Doncs des d'una codinenca estem canviant, fent aquesta...
0: El Plutó va canviant de signes, hi ha grans crisis. Digues, digues.
3: El meu blog personal es diu Recordant a Plutó.
0: En sèrio?
3: Justament, en part per això, perquè dius...
1: Que bé.
0: Sí que estàs al cas, tu, d'això.
3: No. O sigui, bueno, sabia que l'havien tret, diguem-ne, però vull dir, el nom ja era, crec que anterior. Quan va passar això?
1: No me n'acordo ara, no. Però bueno, descatalogant-lo, el que fan és donar-li més poder.
0: No tenia aquesta informació teva, Pau, eh? Prenc nota.
2: És Pau,
0: em prenc nota.
2: És el plutònic. Pau plutònic.
0: Aquí tenim la llunàtica i el plutònic.
2: Sí.
1: Pensa que la conjunció Saturn-Plutó a Capricorn va ser la que va desencadenar la pandèmia.
2: I ens han fet creure Saturn... que va venir d'un animal, un animaló pobret.
1: Sí, a veure, està clar que segurament hi va haver algun origen, però jo et puc dir que en un congrés que es va fer a l'octubre del 2019, jo vaig avisar els congressistes i els vaig dir prepareu-se que l'any que ve una pandèmia mundial.
2: Uah,
0: que fort.
2: Això és veritat, eh?
1: T'ho poden dir els congressistes que estaven al Congrés.
2: I això no ho vas fer extensiu, per què?
1: Perquè jo no sóc de buscar... No m'agrada fer-me veure, la veritat. El mateix que ara estem visquent, no? Tots aquests aïllats que estem veient i encara no hem vist el pitjor... Venen desencadenats per la conjunció Saturn-Neptú a Àries, que es donarà el 20 de febrer.
2: Uau,
1: pensa
2: això és d'aquí a res.
1: Què té de peculiar aquesta conjunció? Mira, Saturn i Neptú entren en conjunció cada 28-30 anys, que és el cicle de Saturn. Saturn tarda 28-30 anys a fer una òrbita al voltant del Sol, per tant, és evident que en qualsevol moment quedarà alineat amb Neptú. Què té de peculiar aquest moment? Que és que es trobarà alineat a Àries. I una conjunció Saturn-Neptú a Àries no es donava des de 1703.
2: Hola!
1: El 1703, què va passar? Es va donar un cicló a Europa que és coneguda com la tempesta perfecta.
2: Wow.
1: Perquè va ser la tempesta més bèstia que s'ha conegut a la història de la humanitat.
2: I això passarà el 20 de febrer?
1: Correcte.
2: Jo tinc una esquiada en batxillerat.
0: Ai,
1: pues ja veus.
0: El meu fill hi va.
1: Mira,
3: és el meu aniversari.
0: Mira, en sèrio?
3: Què més?
0: En
3: sèrio? Què més?
1: Mira tota l'aigua que portem ja.
2: Uah.
1: I mira tot.
2: No sé si la podrem fer, Mònica. Ves fent-te la idea.
1: Aquella època hi va haver, a part d'aquesta gran tempesta que va iniciar un cicle que va durar no sé quantes dècades d'aconteixements climatològics extrems, el 1703 també hi va haver un tsunami al mar del Japó, que imagina, d'aquella època, el 1703, van morir 10.000 persones. Si estem davant de crisis climatològiques extremes.
2: Sí, sí, això ho estem veient,
1: bueno,
2: patint.
1: La naturalesa ens ha de fer veure els humans lo petits que som.
0: Josep, ens informa el Pau, que ens queden uns 4 minuts.
2: El senyor plutònic.
0: Ha passat molt ràpid aquesta estona. Llavors sí que volia que ens expliquessis una miqueta el teu nou llibre, no? La fuerza sanadora de los metales.
1: Que si tot va bé, espero poder-lo presentar aquí a Sant Feliu. Em sembla que és el 17 d'abril a la biblioteca.
0: Ah, prenem nota.
2: Sí.
1: Encara no està del tot confirmat.
0: Bueno, però potser serà aquella data.
1: I la presentació oficial, aquesta sí que la tinc confirmada, que serà el 26 de març a Bacus Urquinaona, que ja és on vaig presentar l'altre.
0: L'altre
1: no?
0: També. Molt bé.
1: Mira, La fuerza sanadora de los metales és un treball que ja feia molts anys que em barrinava pel cap, perquè els antics alquimistes van establir una relació planeta-metall. Amb quina intenció? Bé, quan fem una associació d'aquest tipus, té una finalitat de propietats i, per tant, que es pot utilitzar a nivell curatiu, per exemple, no? Clar, han passat molts segles. Aquesta relació que van fer els antics alquimistes se segueix utilitzant a dia d'avui sense cap cap.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Siga com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem i tenim com a guionistes l'Àngel Falqués.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Bon dia. El Josep Maria Joneda.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: T'has llevat bé avui, Josep Maria?
2: Bastant bé, sí.
0: Sí? Bueno.
2: Més tranquil, sí.
0: La Maria Torrents.
3: Hola, què tal? Ja tornem a ser aquí.
0: El Pau Ibars, el control. Hola, Pau.
4: Bon dia.
0: Hola, Pau. En l'altre programa que fem un programa, ja... El divendres vam telefonar amb el Jordi Massaguer.
4: Sí,
0: i va dir que està bastant recuperat, però em sembla, Pau, que et tenim per uns quants dies.
4: Que,
3: no?
4: Sí.
3: Jo també ho penso. Oi?
0: Que em sembla que faràs allò jornada
4: com
0: intensiva.
4: Els...
3: Jornada intensiva.
2: El teu nom és molt adequat, perquè com dirien, els temps de Pau, saps?
4: Com dirien la gent d'esports, em menjaré els torrons i segurament...
0: Nosaltres i tot. Va, i la que us parla, Rosita Figueres. I el control, ja ho hem dit, el Pau Ibars.
1: Gracias.

0: Que per on t'enfoquem avui, Josep Maria?
1: Totes coses de les festes.
0: Sí?
1: Bon dia i benvinguts al nostre especial de Nadal. Avui volem celebrar aquestes dates amb allò que millor les representa, que és la música. Nadales d'aquí i d'arreu del món, melodies que travessen generacions i que ens recorden que, per damunt de tot, aquestes festes són un moment de retrobament i d'esperança.
0: Les Nadales expliquen històries. Algunes neixen de la tradició popular, d'altres de grans compositors, però totes comparteixen la mateixa llum. Una llum que ens porta records d'infantesa, nits fredes amb caliu a taula i il·lusions petites que es fan grans.
2: Aquest programa serà un viatge musical. Passarem per cançons clàssiques, melodies sorprenents i versions que ens demostraran que el Nadal pot sonar de mil maneres diferents. De Catalunya al món, de la tradició al present.
0: I per començar aquest viatge musical de Nadal, hem triat una Nadala que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Una cançó tendra, dolça i profunda nostra, que parla d'un nen acabat de néixer i de l'amor que l'envolta.
3: El noi de la mare és una joia de la tradició catalana. La senzillesa de la melodia i la bellesa del text han fet que travessi generacions. Qui no ha cantat alguna vegada en família o a l'escola amb aquella emoció tranquil·la dels dies de festa?
1: Amb aquesta cançó volem obrir les portes del Nadal més íntim i més nostre. Deixem que la música ens abraci i que les seves notes ens portin records de nits de festa, llums, petites i moments compartits.

0: Continuem amb una altra nadala que forma part del nostre patrimoni musical. Les 12 van tocant. És una cançó antiga, plena de senzillesa i misteri, que ens parla de la nit de Nadal amb aquell to popular que arriba directe al cor.
1: La versió de l'Orfeó Català és especialment emotiva. Les veus corals donen a la melodia una força i una profunditat que transformen la cançó en un petit moment de màgia. Sembla que si el temps s'aturés just en l'instant en què les campanes toquen a mitjanit.

0: La següent nadala ens porta un somriure, el petit Pailet. És una cançó alegre i viva, que ens parla d'un infant senzill que vol portar el seu petit present al nen Jesús. No importa el valor del regal, sinó l'efecte amb què el porta.
1: Aquesta nadala és molt estimada, perquè manté l'essència popular. És una melodia clara i un ritme que convida a cantar.

0: Ara fem un petit viatge fora de casa, però a un lloc on el Nadal també sona amb una profunda emoció, Silent Night. És probablement una de les Nadales més conegudes del món, una cançó serena que parla de la pau i del misteri d'aquella nit tan, tan, tan especial.
1: La interpretació de Frank Sinatra li dona una elegància única. La seva veu càlida, tan íntima i alhora tan clara, transforma aquesta Nadala en un moment de calma absoluta. És com si el temps s'aturés i només quedés la llum d'una espelma, la mirada d'un infant i la tendresa del silenci.

Entrem en una de les grans nadales del repertori internacional, Adeste Fideles. És una himne de celebració, una invitació a acostar-nos al naixement amb alegria i triomf. Una música que ressona a les grans catedrals i també als cors de totes les generacions. Adeste Fideles, em recordo que un any la vam cantar amb l'Àngel, però el tenim afònic. En faré un trosset, fa així.

0: No cal ni que la posem gairebé, no?
1: La versió de Luciano Pavarotti és millor.
2: Ai, sí, mira aquella, que guapa.
1: La seva veu poderosa transforma aquesta Nadal en un moment d'emoció intensa. Quan canta, sembla que la música s'elevi i ompli tot l'espai, com si el Nadal fos una festa que ens convida a tots.

0: Seguim el nostre viatge nadalenc amb una nadala que ens porta directament a l'atmosfera hivernal dels arbres engalanats i les llums petites que il·luminen la nit. O Tannenbaum, és una cançó alemana de tota la vida. És una cançó alemanya que homenatja l'abet, símbol de vida i esperança.
1: La interpretació de Nat King Cole és una pura elegància. La seva veu càlida, suau i profunda converteix aquesta nadala en un moment de calma i serenitat. Quan la canta, sembla que es trasladi a una sala amb foc a terra i l'arbre decorat i la família reunida.

0: Ara tornem a Europa amb una Nadala francesa molt estimada. Les anyes dans nos campanyes. Una cançó que evoca el misteri de la nit de Nadal i el cant dels àngels anunciant la bona nova. És una melodia alegre i plena de llum que neix de la tradició popular.
1: Interpretada per un cor infantil, pren una tendresa especial. Les veus dels nens fan que la música sembli més pura, com si el Nadal ens arribés amb la innocència i la sorpresa de l'infant. És una d'aquelles Nadales que omplen d'alegria qualsevol sala.

0: Ara viatgem al món anglosaxó amb una Nadala clàssica i solemne, Hark, de Herald Angels Sing, que podem traduir com «Escolteu, els àngels del cel canten». És un cant d'alegria que anuncia el naixement i convida a celebrar-lo amb goig i esperança.
1: Aquesta Nadala té una melodia majestuosa i coral, que ha estat cantada durant més d'un segle a les esglésies i places arreu del món. Quan sona, sembla que els cors s'alcin com si fossin veritablement els àngels anunciant la pau i la llum de Nadal.

0: I continuem el nostre recorregut musical amb una de les Nadales més icòniques de tots els temps, una cançó que ha travessat dècades, que ha sonat en 1000 pel·lícules i que per a molts és simplement la banda sonora del Nadal.
1: White Christmas és una melodia plena de nostàlgia. Parla d'aquell desig d'un Nadal perfecte amb neu, llums i records d'infantesa. Però també parla d'una idea universal. El Nadal és un temps per evocar les persones que estimem i els moments compartits.
2: I qui millor per interpretar-la que Bing Crosby? La seva veu profunda i tranquil·la va convertir aquesta peça en la Nadal més popular de la història. Quan la canta, sembla que el món s'aturi un moment i només quedin les notes suaus i el record de les Nadales de sempre.

0: Quina energia que té aquesta cançó! Quan Frank Sinatra canta Jingle Bells, sembla que el Nadal prengui la vida d'una manera especial. El ritme del swing, la sensació que tot és possible. És aquelles Nadales que no només escoltem, sinó que sentim. Quan sona, el Nadal deixa de ser una imatge llunyana i es converteix en una festa viva, plena de somriures i de records.
1: Sí, sí, sí. És impossible no deixar-se portar. I per continuar amb aquesta alegria, seguim amb una Nadala clàssica que molts cantem cada any. Una cançó que se sent pels carrers, als mercats de Nadal i en qualsevol trobada familiar. És una invitació a celebrar, a desitjar-nos bones festes i compartir-les.

0: Ara viatgem fins a la figura d'un infant humil que no té res més per oferir que el seu talent, The Little Drummer Boy, que més o menys vol dir el nen que toca el tambor. Ens explica la història d'un nen que vol fer un regal al nen Jesús i el seu regal és la música. Només això i alhora tot això.
1: La interpretació de Frank Sinatra dona aquesta Nadala un caràcter íntim i alhora solemne. La seva veu acompanya el ritme del tambor com si fos una conversa entre un infant i el misteri de Nadal. No hi ha ornaments, només essència, una melodia repetida, senzilla, que arriba al cor com un batec.

0: Després de la tendresa i la senzillesa d'aquest petit tamboriner, canviem completament d'atmosfera. Ara, el Nadal ens arriba ple de llum, ritme i festa. Una cançó que porta el so de l'Amèrica Llatina a les nostres celebracions i que fa ballar grans i petits arreu del món.
1: Feliz Navidad. És una Nadal universal. José Feliciano la va escriure amb un missatge clar i directe, desitjar un Nadal ple d'alegria i fer-ho amb dues llengües per arribar a tothom. És impossible escoltar-la sense moure les espatlles o afegir-se al ritme amb un somriure.
2: Aquesta cançó és pura celebració. Amb poques paraules i una melodia contagiosa, ens recorda que les festes són un moment per convertir, per trobar-nos i per dir en veu alta allò que sentim. Bones festes per tots. Quan sona Feliz Navidad, el Nadal es converteix en un pont entre cultures.

0: I després d'aquesta explosió d'alegria i ritme, tornem a una Nadala clàssica de la tradició popular. És una cançó que segur que tots hem cantat alguna vegada, a l'escola, a casa o al carrer. És una d'aquelles melodies que formen part de la nostra memòria musical compartida.
1: Campana sobre campana. Ens transporta directament a la nit de Nadal, amb les campanes que anuncien la bona nova i el poble que s'omple de llum. És una Nadala tendra, plena d'imatges que aboquen la tradició i la calidesa de les festes. Quan sona, torna la infantesa. I el Nadal, més senzill.
0: Vinga, Maria. Campana.

0: I després d'aquesta Nadala tan entranyable i popular, fem un pas cap a una de les grans joies del repertori internacional. Una peça que porta el Nadal a la seva expressió més solemne i profunda. Una música que, quan sona, sempre sembla omplir l'espai de llum i reverència.
1: Cantique de Noël, coneguda també com O Holy Night, és una de les Nadales més impressionants mai escrites. La seva melodia ascendent, plena d'intensitat i emoció, ens convida a contemplar el misteri de la nit de Nadal amb la dignitat d'un himne.
2: I aquesta vegada l'escoltarem en una interpretació extraordinària. Les veus de Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, dues llegendes de l'òpera. Quan canten junts, la música s'eleva i sembla tocar allò que el Nadal té el més sagrat: la pau, l'esperança i la bellesa compartida.
1: I aquests parells que canten, que són principiants, oi?
0: Sí, la primera vegada que canten.

0: Després d'aquest moment tan intens i ple d'emoció, el programa fa un pas cap a un altre tipus de Nadala. Una cançó que neix d'un context diferent, d'un temps de canvi i de reivindicació, però que s'ha convertit en un clàssic universal del Nadal modern.
1: La guerra s'ha acabat. És meu més que una Nadala. És un missatge de John Lennon. La va escriure amb el desig de recordar-nos que el Nadal sempre té un compromís amb la pau. La cançó ens pregunta com volem que sigui el món, on celebrem aquestes festes? Més just, més solidari i lliure de conflictes.

0: I aquí acabem el programa d'avui.
1: Amb aquesta cançó...
0: Desitgem.
1: Amb aquesta cançó que tu ens has anunciat de que la guerra s'havia acabat, segons el John Lennon.
0: Sí.
1: Doncs estem...
0: Això és el que volem tots, no?
2: Bé, bé, desitgem...
0: Bé, desitgem que passin un bon Nadal.
2: Molt bones festes a tothom,
0: bones
2: bon
0: festes.
2: Nadal. I fins l'any que ve.
3: Sí, l'any que ve, que ens tornem a reunir.
4: Sí. I tant.
1: Si Déu vol.
2: Bé, endavant.
4: El Jordi amb més cames i l'Àngel amb més veu. Esperem.
2: Molt bé.
4: Bones festes.
1: Esperem-ho. Adéu.
0: Adéu
3: a tothom. Bona nit. Adéu. Bon dia. Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. El Servei Meteorològic manté els avisos per calor principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre una moto i el cotxe. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en el mateix accident. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera a l'Alt Empordà sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10 quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius dels GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir als 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un de menys greu i dues de lleus. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat a més el nivell 4 de risc extrem del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis més de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. S'espera que avui ho tornin a fer especialment a l'interior de l'Ebre i a les terres de Ponent. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre la moto i el vehicle. El conductor del cotxe de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des del 15 de juny, que va començar la temporada de bany. Més successos, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan el vaixell, d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord, va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós i allà una ambulància va assistir als 7, tres dels quals han ferides de diversa consideració, un en estat menys greu i dos més en estat lleu. Finalment, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. Així ho han avançat diversos mitjans locals i ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies al seu alcalde, Juan Ángel Martínez. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
4: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. L'aixafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
2: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
2: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
2: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
2: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
5: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
2: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
3: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
2: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
3: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
2: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
3: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
6: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
7: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respete. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
8: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
9: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
6: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
2: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
2: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà.
3: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers, també van treballar en l'accident.
2: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la coronada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
3: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
2: I més successos. Un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis, al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc.
3: En l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
2: I finalment, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
3: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, tres dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i dos lleus.
2: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
10: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'Escola Joan Maragall de Ripoll.
11: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
10: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.

0: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
1: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
2: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
1: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
0: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
1: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
3: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
1: La prova, anomenada espirometria, mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
0: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
1: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
4: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns al son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
5: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
4: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
1: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari.

0: I per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-est, la de Famílies de Nens amb Càncer a FANOC o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via Ter, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
1: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
0: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
2: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la Festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
3: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
4: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi i collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
3: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet d'Alella.
5: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
6: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'últim moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
3: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
2: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alcamp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
7: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
8: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
7: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
2: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar IEA de l'Avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
7: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
2: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
7: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
2: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
7: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
10: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que et pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
2: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
7: Ho va fer amb gols de Burts, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
11: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt a part nostra. No ens hem acabat de trobar mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara. Al final el seu partit és tan bo perquè rep moltes vegades perquè l'equip li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'àrea rival.
7: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
2: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
7: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
2: Tornem ara al futbol masculí. A la Primera Federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
12: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gaït Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
13: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa, no puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
12: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
2: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen 2 partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Kitsanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
14: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-41, partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem en aquests moments, 2 minuts, 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
2: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
7: Dissabte el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana Didac va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
2: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para 0, que los pedags vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: Així ho compartiu tot?
7: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
8: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona, on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus en llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga 1:45 al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep al Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'Escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs que s'han dividit en dues fases han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'Elan 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa, doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
1: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, va tindre una gran acollida.
14: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plan esportiu parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
21: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
22: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els lots i negres encara en aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
23: M'agradaria que
2: Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
22: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió dels Reus en Joc, tant a la nova ràdio de Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
7: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip creu en la victòria.
6: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
23: Bon dia. El Badalona avançó pagant la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
24: This ain't Hollywood.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 3 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, que tenen un cost de més de 460.000 euros, arriben a la recta final. Confirmada la condemna de 20 anys de presó per l'avi de Moià, que va abusar de 4 de les seves netes. La 19a edició del Legends tornarà a reunir a Sant Feliu pilots i bicicletes de trial d'època.

0: Bona tarda. Amb aquests titulars i d'altres temes, com l'estrena d'un documental sobre el dol o la nova fase d'obres de les faixes de Moià, us acompanyarem al llarg de la propera mitja hora amb l'última edició de l'Eix 59 d'estiu. A partir de dilluns, aquest informatiu torna a la seva rutina habitual amb les emissions diàries. Comencem. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu de Codines, que aquesta setmana són visibles a la plaça Doctor Robert, arriben a la recta final. Els treballs tenen per objectiu augmentar l'eficiència de la xarxa d'aigua, fent créixer el número de sectors amb què està dividida la xarxa, i passar dels 5 sectors telecontrolats que hi havia actualment als 13 que hi haurà ara. Per assolir-ho, s'estan construint arquetes noves i s'han equipat arquetes existents amb reguladors de pressió i comptadors. El rendiment de la xarxa d'aigua de Sant Feliu és, segons l'alcalde, ara mateix del voltant del 63%, és a dir, un 37% de l'aigua es perd. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
1: Doncs és perquè ens permet saber l'aigua que entra en aquests sectors i, per tant, doncs, si durant la nit hi ha algun d'aquests sectors doncs, que té una demanda superior a l'habitual, doncs sabem que allà probablement hi ha una fuita i ho tenim molt més acotat. No? Si en tenim 13, doncs sabem són sectors més petits i que, per tant, doncs tenim controlat. En situació de que ens falti aigua, que en algun cas durant la sequera ho vam fer de baixar les pressions, doncs ho podem fer de forma molt més acotada perquè tenim sectors més petits. Al final es tracta de poder actuar de forma més local i tenir molt més coneixement del que està passant a la xarxa d'aigua.
0: Aquesta nova divisió de la xarxa, apunta l'alcalde, també permet regular millor la pressió dels sectors. En una situació com la de la sequera que vam viure fa 2 anys, també permetria treballar les pressions de manera més local. Les obres tenen un cost total de 461.000 euros, dels quals 300.000 estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Doncs són projectes que al final consisteixen en enterrar molts diners d'inversió, o sigui, són inversions molt grans, però que nosaltres insistim i fem aquesta pedagogia de que són obres necessàries.
0: Les obres han obligat a fer talls del servei d'aigua i talls de trànsit. L'alcalde explica que s'han fet els mesos de juliol, agost i setembre per tenir el mínim impacte a la població i perquè afectaven subministraments crítics com l'aigua de les escoles.
1: Entenem que són una molèstia i per això també les hem volgut concentrar aquests mesos de juliol, agost i setembre, on hem fet les actuacions amb més impacte. Aquestes actuacions doncs, al centre doncs, que han obligat doncs, a fer talls, també talls d'aigua, perquè al posar al mig d'agost vam fer totes les maniobres de posar en marxa la nova sectorització i això va fer un tall de subministrament important i durant diverses hores. No són obres perquè sí, és a dir, les molèsties no són perquè sí, sinó per anar millorant aquesta xarxa d'aigua.
0: La coincidència de les obres de la plaça amb la construcció de l'arqueta de la plaça Doctor Robert i de la baixada de Joan Maragall, així com l'encreuament de la carretera, que s'ha fet aquest dimecres, va obligar a accedir a l'aparcament de l'Escletxa pel carrer Sant Pau, convertint-lo en un espai de dues direccions, un fet que va generar alguna confusió i problemes de trànsit. L'alcalde explica que la coincidència amb les obres de la plaça es deu amb el fet que la subvenció de la sectorització fa que els treballs hagin d'estar acabats abans de l'octubre, i això els ha obligat a fer-los ara.
1: I per tant vam optar perquè, com que eren talls doncs, que d'unes hores al matí, amb personal doncs, de l'empresa que executava les obres, doncs, guiar la gent perquè es pogués fer el pas alternatiu pel carrer Sant Pau. Per qui es coneix Sant Feliu, és fàcil dins el carrer Sant Pau, ja sap com arribar-hi. Per qui no se'l coneix i vol accedir a l'aparcament és una mica enrevessat i aquí és on hem tingut una mica el conflicte també o les molèsties a la gent que realment volia accedir-hi. Però no ens quedava gaire més alternativa.
0: L'alcalde apunta que la part que més afectava la vida quotidiana dels codinencs ja s'ha acabat i que només queden els acabats del carrer Joan Maragall, on es donarà continuïtat a la vorera. Amb tot, Cabotí avança que no serà l'acabat definitiu, ja que es troben pendents d'una subvenció del Servei Català de Trànsit per reurbanitzar la plaça Doctor Robert, que afectaria també aquest carrer. Les obres de la sectorització de la xarxa d'aigua han anat lligades també a uns treballs de digitalització, tant de la xarxa com dels equipaments, com els pous, que han tingut una inversió de 323.000 euros, 212.000 dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. L'objectiu, en aquest cas, és que es pugui tenir un control a distància de les dades referents a l'aigua i també poder-hi actuar. L'alcalde explica que la companyia d'aigua escassa i l'Ajuntament ja estan implementant un programa informàtic que té el control de tot això. El pas final és la instal·lació de comptadors digitals a les cases.
1: Llavors, el projecte de digitalització, ja hem fet un desplegament de 400 telecomptadors, de tal forma que sabem si en un sector, per exemple, saps l'aigua que està entrant i saps l'aigua que s'estan consumint els telecomptadors, doncs de diferència és aigua que no estàs comptant, que és aigua o bé que s'està perdent, o bé són fraus, o bé doncs, altres causes, però que així d'aquesta manera ens permet analitzar-ho molt millor.
0: Ja se n'han instal·lat 400 i el 2027 es farà el desplegament total de telecomptadors a tot el municipi, que permetrà, segons l'alcalde, ser molt més eficients a tota la xarxa d'aigua a l'hora de detectar fuites. També ho serà a nivell domèstic, ja que cada usuari podrà controlar els seus consums amb una aplicació mòbil, de manera que incidències com una fuita d'aigua al lavabo es podran detectar el mateix dia i no amb la factura de cada 3 mesos. Aquestes dues iniciatives, la sectorització i la digitalització de la xarxa, se sumen a una tercera millora també amb l'objectiu de convertir la xarxa en més eficient, la reposició de canonades de fibrociment per les de fibra de polietilè. Un 30% de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, segons l'alcalde, encara és de fibrociment. La reposició de canonades s'ha fet aquest any al carrer Barcelona i al camí de Lloberes amb un cost de 300.000 euros i al llarg d'aquest 2026 també es farà al carrer Era Nova i a la plaça. La tasca de reposició, segons considera Cabotí, s'ha de fer de manera progressiva i gradual cada any.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: La resolució judicial ratifica la sentència i dona per provat que els fets es van perllongar durant 14 anys entre el 2006 i el 2020, aprofitant la situació de vulnerabilitat i indefensió de les menors parents d'aquest veí de Mollà. Segons el relat de la recerca, els abusos van començar l'estiu de 2006, quan la primera víctima tenia només 9 anys, tant al domicili de l'agressor com durant un viatge a Peníscola. Fets que van causar a la menor un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat va utilitzar de manera habitual una habitació annexa de la seva casa, una antiga botiga, per forçar una altra neta de 9 anys l'any 2011 i va mantenir aquesta conducta amb dues netes més d'11 i 13 anys el 2017. L'últim episodi es va registrar l'any 2020 amb una menor d'11 anys. El tribunal conclou que l'home va actuar amb ànim libidinós i coneixent perfectament el grau de dany que causava les menors. En total, la condemna és per l'agressió i abusos continuats a 4 nenes. A la denúncia inicial, on la fiscalia demanava una condemna de 39 anys per cada delicte, també hi havia acusacions per abusos cap a una 5a nena, però els fets no van poder ser provats.
0: Sant Feliu de Codines acollirà divendres la presentació del documental I després de tu, Camins de Dol, un acte organitzat pel Grup de Dol, que és un projecte municipal que fa 2 anys que està en funcionament amb la voluntat d'oferir un espai d'escolta, respecte i acompanyament a les persones que han viscut una pèrdua. El grup de suport al dol es troba els dijous quinzenalment a l'espai de dol al costat del tanatori a la carretera de Sant Miquel del Fai. El grup de dol ha estat dinamitzat pel psicòleg Ricard Díaz Mallofré, que és també qui ha impulsat aquest documental que es projecta divendres. Es tracta d'un treball audiovisual que culmina un procés que neix ara fa 2 anys, amb la mort als 50 anys d'un amic del Ricard, que enmig del procés de final de vida va demanar-los un favor.
4: Ens va fer un regal i ens va demanar si podíem transformar el dolor en servei i la pèrdua en un acte de la comunitat. Abans de morir, ens va transmetre el desig de que poguessin crear alguna cosa útil pels altres. Un espai que ajudés a mirar la mort sense silencis ni fugides i que aportés recursos, sentit i acompanyament davant del procés de dol.
0: I és així com neix aquest documental, que el mateix Ricard Díaz defineix com una llavor. Recull 7 testimonis que han viscut diverses pèrdues i que, segons el psicòleg, són profundament humans.
4: Ja que veurem la mort d'un pare sobtada, la mort d'un fill, la mort d'un germà, la pèrdua del matrimoni, la pèrdua del sentit de la vida, la migració, una mort violenta... I tots ells comparteixen la mateixa experiència amb honestedat i amb valentia. Cada relat és únic, però tots comparteixen una necessitat. Posar paraules allò que sovint queda en silenci.
0: Díaz apunten que volen que aquest document sigui una mena de llegat, que generi un espai de reflexió i alhora sigui una invitació a reconciliar-nos amb el final de la vida i entendre el dol com un procés absolutament humà.
4: I recordar que fins i tot la pèrdua també pot emergir amor, aprenentatge i esperança. Perquè parlar de la mort és, en el fons, una altra manera de dignificar la vida.
0: I després de Tu, Camins de dol, es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: Durant els últims mesos s'ha enderrocat la cobertura de fibrociment i part de l'estructura per poder començar a treballar en la construcció durant aquesta tardor. L'alcalde Dionís Guiteres explica que els treballs es dividiran en dues fases més per poder complir els tràmits d'una subvenció amb fons europeus.
5: Perquè ens centrem a no perdre el temps en poder justificar la subvenció que tenim concedida. Aquesta subvenció parla del continent, no del contingut. Vol dir aïllaments, vol dir eficiència energètica, plaques solars... Doncs tot això és el que ens centrem a fer ara, tot aquest envolvent,

0: perquè es pugui tornar a poder exercir classes de música. Ja veurem com serà la gestió, si serà pública o si serà concertada, ja veurem. Però el que sí que serà és unes aules que tinguin totes les capacitats i totes les tecnologies per poder-ho fer, un estudi de gravació. I després ja ens quedaran encara uns 500 o 600 metres quadrats que estaran sanejats, però no estaran encara ocupats amb cap tipus d'activitat.
1: Les previsions compten en tenir a punt el nou equipament a final del 2027. Tot plegat tindrà un cost de 6 milions i mig d'euros que en part es finançaran amb un ajut de 2,8 milions dels fons europeus Next Generation.
2: En l'àmbit esportiu, les bicicletes són les protagonistes d'aquest cap de setmana a la nostra zona. Mollà viu una nova edició de les mítiques 4 hores de resistència BTT, una prova per relleus que s'ha convertit en un referent al país i que arriba dissabte a la 35a edició i es complementa amb l'hora infantil, que ja suma 8 edicions. Les 4 hores de Mollà arrencaran a les 6 de la tarda i finalitzaran a les 11 de la nit. Es faran al circuit tradicional, el Puig Sobirà, a tocar del cementiri de la vila. Acolliran participants de totes les edats i tot tipus de ciclistes. I en les últimes hores l'organització feia una crida per sumar-hi més equips de noies, ja que fins aquest dijous al matí només n'hi havia dos. L'hora infantil començarà 2 hores abans, a les 4 de, 2 hores abans de les 4 hores i serà de 4 a 5 de la tarda al mateix circuit, de gairebé 4 quilòmetres. Les bicicletes, però en aquest cas de trial, també seran les protagonistes de Sant Feliu de Codines amb la 19a edició del Legends. Una cita que els amants del trial clàssic en bici tenen marcada al calendari des de fa mesos i que reunirà desenes de persones vingudes de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'Estat. El Legends és una rememoració del trial que es practicava als anys 70 i 80. Dissabte a les 6 de la tarda, Fernando Triviño farà una xerrada sobre una marca de bicicletes, Cimarrón, mentre que diumenge serà el dia del trial, amb 20 zones repartides en diversos punts del poble. Les obres de la plaça Josep Umbert de Sant Feliu fan que la sortida i l'arribada s'hagin de fer aquest any al centre cívic La Fonteta, i és allà mateix on hi haurà la darrera zona del Legends. En aquest espai hem tingut aquesta xerrada amb en Josep Figueres, ànima de la prova. Doncs escolta, som dijous al migdia, som amb el Josep Figueres al parc de la plaça d'Octubre, aquí al centre cívic. Explica'm per què, m'has dit en primer lloc que quedem aquí.
3: Bé, té un motiu, que sortirem d'aquí. Llavors és important saber d'on se surt i on s'arriba. I aquí és on hi haurà la zona 20, que és l'última zona, hi haurà les inscripcions, hi haurà la sortida, tot el centre neuràlgic es fan aquí a aquesta plaça.
2: Estem parlant de la 19a edició del Trial Legends. Per qui no conegui aquesta prova, com la definiries?
3: Bé, és una prova, és competitiva, però entre cometes. O sigui, és una trobada de gent que havia fet trial als anys 75, 80 i fins a 90 inclús, i en just de més joves. I aquesta gent, doncs, venen amb les seves bicicletes ben restaurades, ben arreglades, bueno, perquè també es valora, hi ha premis pel que, doncs, porta la bici més ben restaurada. I participen. Llavors, hi ha qui fa el recorregut i vol fer les zones, hi ha qui no fa el recorregut i no fa les zones, però o si fa les que li venen de gust. De fet, les zones són fàcils, són zones d'aquell temps, que no han de fer massa grimègia per fer-les, i que això agrada molt perquè els que en saben una miqueta acaben tots a zero. Però bueno, ja està bé, es ve a disfrutar.
2: Quan dius les bicicletes restaurades, estem parlant de joies, no? Perquè hi ha bicicletes que venen aquí que potser queda aquell exemplar o pocs més.
3: Sí, n'hi ha que són úniques. I ara que dius això, el dissabte, al vespre, aquí en el centre cívic a partir de les 6, també fem cada any una trobada parlant d'anècdotes i coses, ve gent important, doncs, a donar la seva opinió. I aquest any, arrel d'això que m'has preguntat de la bicicleta, que n'hi ha poques, ens ve un noi que ens porta una bici americana que es va fer a Amèrica per fer trial. I quan va a Amèrica es va enterar que aquí es feia trial, diguem, Espanya-Catalunya, doncs també es van posar les piles perquè ells feien bicis de cross, de BMX, i va fer una bicicleta. Hi ha hagut un noi que es diu Òscar, que és el que ens portarà aquesta bicicleta, que l'ha importada fins aquí per ensenyar-nos-la, que ningú l'ha vist mai, i serà una primícia tindre-la el dissabte aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, i de cara a diumenge, ara

0: portes també un paper que em deies, això és el full de ruta de tot el que ha de passar diumenge. On hi hauran aquestes zones i a qui implica tot plegat?
1: Bé, aquí hi ha una feina prèvia a la prova aquesta, que dura doncs, més de mig any anterior, doncs, anar buscant el recorregut, que inicialment fa anys que el fèiem fins a la zona nord, cap a Can Bosch. Però com que ens van començar a dir que començava la variant i que començaríem per aquí al mig i que ens tocarien doncs, una miqueta el recorregut, vam dir, saps què, canviem-lo ja d'entrada i deixem-lo. I hem fet un recorregut que ja l'havíem fet anys passats, però que fa anys que no el fem, potser fa 10 anys o més que no el fem, que és anar a la zona sur, que és cap a la Roca Gran de Villar, que és una típica doncs, d'aquí Sant Feliu, i llavors d'allà ens anem al Parc Cusar, que també és típic d'aquí Sant Feliu. Pel camí es troba un parell de zones, un parell d'avituallaments, perquè farà calor, però bueno, arriben al Parc Cusar i ja hi ha sombra. I allà del Parc Cusar hi ha una sèrie, un grup de zones, concretament s'han enganyat 7, i d'allà llavors ja venim cap aquí a Sant Feliu, Xinoxano, que és pla, ja no costa tant, i com a novetat també farem una zona a Cantalet, que és un bar que tenim al mig del poble. I allà la gent, doncs, mentre fa el vermut, a partir de les 12 que arribaran, doncs, veuran com fan actuació aquestes bicicletes clàssiques, doncs bé, que farà gràcia veure-les, inclús de la vora, perquè a vegades no tens oportunitat de veure-les i aquí ho veuran.
0: On recomanaries a les persones de Sant Feliu i de Rodalies que anessin a veure? Ho deies aquí a Cantalet, algun punt més?
1: Mira, en el centre cívic ara on estem ara, hi ha la zona 20, que és l'última. Pel que no es vulgui moure d'aquí, doncs els espera que surten a les 9, l'últim sortirà a les 10, i aquí arriben els primers sobre les 12 i mitja. Però, si mentrestant els vol anar a veure, aquest any és molt fàcil. Ha d'anar a les primeres zones a Villar, que és anar en direcció a Barcelona, allà hi ha el rotonde abans de sortir a Sant Feliu, a l'esquerra, i llavors dos carrers més avall a la dreta. I allà hi haurà uns controls que estaran per la gent que doncs, vulgui preguntar-ho, que els indicaran per aparcar, per anar a veure el primer grup. I el segon grup és molt fàcil, anar cap a Sant Miquel del Fai i queda allà al Parc Cusar, quan arribes ja ho veus allà a la dreta, vull dir que no hi ha problema, és a un quilòmetre del poble.
0: Quanta gent espereu de participants?
1: Mira, cada any és una mica una anècdota, perquè depèn el temps i depèn l'edat i tot plegat, no? Però aquest any ara ja de moment en tenim uns 30 confirmats, que ja és molt, i sempre ens en venen a última hora, o sigui, entre avui i demà se n'apuntaran poder 10 o 15 més, i a última hora sempre venen 10 o 15 més que no s'han apuntat, que també els agafem, perquè ja ho tenim previst. Llavors comptem entre 60 i 70.
0: I de voluntaris? Gairebé un per cap?
1: Sí, de voluntaris gairebé un per cap. El podríem agafar que s'havia d'un per cap i anar-los a fer el recorregut. Perquè aquí tinc un planning, doncs, de si hi ha 20 zones, compta dos persones com a mínim, imagina la gent que hi ha, llavors els que es cuiden dels carrers, per quan surten també guials, que no tinguin problemes, la gent que està en l'habituallament, inscripcions, el que tanca circuit, el que l'obre, el que marca les zones, bueno, hi ha molta feina, sí, però es fa de gust i es fa.
0: I s'ha fet un nom aquesta prova al món del trial, no només català, diguéssim ja.
1: Sí, bueno, és el Legends, que al seu moment, doncs, la paraula Legends vol dir gran, no? Però, clar, el dia del Legends, només li posem això, vull dir que la gent ja ho sap, el Legends, és com els singles que es deia abans, no? Doncs ha quedat un nom establert i jo crec, com que no té cap definició publicitària de ningú ni res, això pot durar molts anys. Jo, particularment, tinc ganes de ja deixar-ho perquè porto molts anys. Aquest any ja vaig dir que doncs, volia fer doncs, ja deixar-ho, però estic segur que amb la gent que ja s'ha fet una mica grans i que també tenen ganes, ho poden continuar perfectament. I jo els puc assessorar sempre, però bueno, no sempre puc ser jo davant. Vull dir que sempre hi ha d'haver un altre que et substitueixi. I en aquest cas estaria bé doncs, que ja sortís algun equip de joves, joves que vull dir de 50 anys, eh?
0: Són joves,
1: són molt joves. Però clar, jo me'n vaig cap al 74 i ja són anys també. I bueno, i així estem. Sí.
0: Perfectíssim, Josep. Doncs el diumenge tornem a parlar. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, i us espereu un bon diumenge.
0: Pels que encara no estiguin inscrits i es vulguin animar, la validació d'inscripcions es farà diumenge a les 8 del matí al Centre Cívic La Fonteta i la prova començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 2 del migdia. I fins aquí l'E59 d'avui, dijous, dia 3 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat del moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar. Mix it right.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes, Àlex Marí.
3: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
4: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
3: L'estudi s'ha realitzat amb dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
2: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Sobresurten especialment els 40,2 graus de Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i de Torroja del Priorat, els 39,4 graus de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat, Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili, així com a constituir ponts entre Catalunya i Mèxic. I, d'altra banda, també us informem que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia 9 i la 10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.200 95 durant els dies feines del juliol i de 2.836 a l'agost. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 3 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, que tenen un cost de més de 460.000 euros, arriben a la recta final. Confirmada la condemna de 20 anys de presó per l'avi de Mollà, que va abusar de 4 de les seves netes. La 19a edició del Legends tornarà a reunir a Sant Feliu pilots i bicicletes de trial d'època.

0: Bona tarda. Amb aquests titulars i d'altres temes, com l'estrena d'un documental sobre el dol o la nova fase d'obres de les faixes de Moià, us acompanyarem al llarg de la propera mitja hora amb l'última edició de l'Eix 59 d'estiu. A partir de dilluns, aquest informatiu torna a la seva rutina habitual amb les emissions diàries. Comencem. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu de Codines, que aquesta setmana són visibles a la plaça Doctor Robert, arriben a la recta final. Els treballs tenen per objectiu augmentar l'eficiència de la xarxa d'aigua, fent créixer el número de sectors amb què està dividida la xarxa, i passar dels 5 sectors telecontrolats que hi havia actualment als 13 que hi haurà ara. Per assolir-ho s'estan construint arquetes noves i s'han equipat arquetes existents amb reguladors de pressió i comptadors. El rendiment de la xarxa d'aigua de Sant Feliu és, segons l'alcalde, ara mateix del voltant del 63%, és a dir, un 37% de l'aigua es perd. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
1: Doncs és perquè ens permet saber l'aigua que entra en aquests sectors i, per tant, doncs, si durant la nit hi ha algun d'aquests sectors doncs, que té una demanda superior a l'habitual, doncs sabem que allà probablement hi ha una fuita i ho tenim molt més acotat. No? Si en tenim 13, doncs sabem són sectors més petits i que, per tant, doncs tenim controlat. En situació de que ens falti aigua, que en algun cas durant la sequera ho vam fer de baixar les pressions, doncs ho podem fer de forma molt més acotada perquè tenim sectors més petits. Al final es tracta de poder actuar de forma més local i tenir molt més coneixement del que està passant a la xarxa d'aigua.
0: Aquesta nova divisió de la xarxa, apunta l'alcalde, també permet regular millor la pressió dels sectors. En una situació com la de la sequera que vam viure fa 2 anys, també permetria treballar les pressions de manera més local. Les obres tenen un cost total de 461.000 euros, dels quals 300.000 estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Doncs són projectes que al final consisteixen en enterrar molts diners d'inversió, o sigui, són inversions molt grans, però que nosaltres insistim i fem aquesta pedagogia de que són obres necessàries.
0: Les obres han obligat a fer talls del servei d'aigua i talls de trànsit. L'alcalde explica que s'han fet els mesos de juliol, agost i setembre per tenir el mínim impacte a la població i perquè afectaven subministraments crítics com l'aigua de les escoles.
1: Entenem que són una molèstia i per això també les hem volgut concentrar aquests mesos de juliol, agost i setembre, on hem fet les actuacions amb més impacte. Aquestes actuacions doncs, al centre doncs, que han obligat doncs, a fer talls, també talls d'aigua, perquè al posar al mig d'agost vam fer totes les maniobres de posar en marxa la nova sectorització i això va fer un tall de subministrament important i durant diverses hores. No són obres perquè sí, és a dir, les molèsties no són perquè sí, sinó per anar millorant aquesta xarxa d'aigua.
0: La coincidència de les obres de la plaça amb la construcció de l'arqueta de la plaça Doctor Robert i de la baixada de Joan Maragall, així com l'encreuament de la carretera, que s'ha fet aquest dimecres, va obligar a accedir a l'aparcament de l'Escletxa pel carrer Sant Pau, convertint-lo en un espai de dues direccions, un fet que va generar alguna confusió i problemes de trànsit. L'alcalde explica que la coincidència amb les obres de la plaça es deu amb el fet que la subvenció de la sectorització fa que els treballs hagin d'estar acabats abans de l'octubre, i això els ha obligat a fer-los ara.
1: I per tant vam optar perquè, com que eren talls doncs, que d'unes hores al matí, amb personal doncs, de l'empresa que executava les obres, doncs, guiar la gent perquè es pogués fer el pas alternatiu pel carrer Sant Pau. Per qui es coneix Sant Feliu, és fàcil dins el carrer Sant Pau, ja sap com arribar-hi. Per qui no se'l coneix i vol accedir a l'aparcament és una mica enrevessat i aquí és on hem tingut una mica el conflicte també o les molèsties a la gent que realment volia accedir-hi. Però no ens quedava gaire més alternativa.
0: L'alcalde apunta que la part que més afectava la vida quotidiana dels codinencs ja s'ha acabat i que només queden els acabats del carrer Joan Maragall, on es donarà continuïtat a la vorera. Amb tot, Cabotí avança que no serà l'acabat definitiu, ja que es troben pendents d'una subvenció del Servei Català de Trànsit per reurbanitzar la plaça Doctor Robert, que afectaria també aquest carrer. Les obres de la sectorització de la xarxa d'aigua han anat lligades també a uns treballs de digitalització, tant de la xarxa com dels equipaments, com els pous, que han tingut una inversió de 323.000 euros, 212.000 dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. L'objectiu, en aquest cas, és que es pugui tenir un control a distància de les dades referents a l'aigua i també poder-hi actuar. L'alcalde explica que la companyia d'aigua escassa i l'Ajuntament ja estan implementant un programa informàtic que té el control de tot això. El pas final és la instal·lació de comptadors digitals a les cases.
1: Llavors, el projecte de digitalització, ja hem fet un desplegament de 400 telecomptadors, de tal forma que sabem si en un sector, per exemple, saps l'aigua que està entrant i saps l'aigua que s'estan consumint els telecomptadors, doncs la diferència és aigua que no estàs comptant, que és aigua o bé que s'està perdent, o bé són fraus, o bé doncs, altres causes, però que així d'aquesta manera ens permet analitzar-ho molt millor.
0: Ja se n'han instal·lat 400 i el 2027 es farà el desplegament total de telecomptadors a tot el municipi, que permetrà, segons l'alcalde, ser molt més eficients a tota la xarxa d'aigua a l'hora de detectar fuites. També ho serà a nivell domèstic, ja que cada usuari podrà controlar els seus consums amb una aplicació mòbil, de manera que incidències com una fuita d'aigua al lavabo es podran detectar el mateix dia i no amb la factura de cada 3 mesos. Aquestes dues iniciatives, la sectorització i la digitalització de la xarxa, se sumen a una tercera millora també amb l'objectiu de convertir la xarxa en més eficient, la reposició de canonades de fibrociment per les de fibra de polietilè. Un 30% de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, segons l'alcalde, encara és de fibrociment. La reposició de canonades s'ha fet aquest any al carrer Barcelona i al camí de Lloberes amb un cost de 300.000 euros i al llarg d'aquest 2026 també es farà al carrer Era Nova i a la plaça. La tasca de reposició, segons considera Cabotí, s'ha de fer de manera progressiva i gradual cada any.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: La resolució judicial ratifica la sentència i dona per provat que els fets es van perllongar durant 14 anys entre el 2006 i el 2020, aprofitant la situació de vulnerabilitat i indefensió de les menors parents d'aquest veí de Moià. Segons el relat de la recerca, els abusos van començar l'estiu de 2006, quan la primera víctima tenia només 9 anys, tant al domicili de l'agressor com durant un viatge a Peníscola. Fets que van causar a la menor un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat va utilitzar de manera habitual una habitació annexa de la seva casa, una antiga botiga, per forçar una altra neta de 9 anys l'any 2011 i va mantenir aquesta conducta amb dues netes més d'11 i 13 anys el 2017. L'últim episodi es va registrar l'any 2020 amb una menor d'11 anys. El tribunal conclou que l'home va actuar amb ànim libidinós i coneixent perfectament el grau de dany que causava les menors. En total, la condemna és per l'agressió i abusos continuats a 4 nenes. A la denúncia inicial, on la fiscalia demanava una condemna de 39 anys per cada delicte, també hi havia acusacions per abusos cap a una 5a nena, però els fets no van poder ser provats.
0: Sant Feliu de Codines acollirà divendres la presentació del documental I després de tu, Camins de Dol, un acte organitzat pel Grup de Dol, que és un projecte municipal que fa 2 anys que està en funcionament amb la voluntat d'oferir un espai d'escolta, respecte i acompanyament a les persones que han viscut una pèrdua. El grup de suport al dol es troba els dijous quinzenalment a l'espai de dol al costat del tanatori a la carretera de Sant Miquel del Fai. El grup de dol ha estat dinamitzat pel psicòleg Ricard Díaz Mallofré, que és també qui ha impulsat aquest documental que es projecta divendres. Es tracta d'un treball audiovisual que culmina un procés que neix ara fa 2 anys, amb la mort als 50 anys d'un amic del Ricard, que enmig del procés de final de vida va demanar-los un favor.
4: Ens va fer un regal i ens va demanar si podíem transformar el dolor en servei i la pèrdua en un acte de la comunitat. Abans de morir, ens va transmetre el desig de que poguéssim crear alguna cosa útil pels altres. Un espai que ajudés a mirar la mort sense silencis ni fugides i que aportés recursos, sentit i acompanyament davant del procés de dol.
0: I és així com neix aquest documental, que el mateix Ricard Díaz defineix com una llavor. Recull 7 testimonis que han viscut diverses pèrdues i que, segons el psicòleg, són profundament humans.
4: Ja que veurem la mort d'un pare sobtada, la mort d'un fill, la mort d'un germà, la pèrdua del matrimoni, la pèrdua del sentit de la vida, la migració, una mort violenta... I tots ells comparteixen la mateixa experiència amb honestedat i amb valentia. Cada relat és únic, però tots comparteixen una necessitat. Posar paraules allò que sovint queda en silenci.
0: Díaz apunten que volen que aquest document sigui una mena de llegat, que generi un espai de reflexió i alhora sigui una invitació a reconciliar-nos amb el final de la vida i entendre el dol com un procés absolutament humà.
4: I recordar que fins i tot la pèrdua també pot emergir amor, aprenentatge i esperança. Perquè parlar de la mort és, en el fons, una altra manera de dignificar la vida.
0: I després de Tu, Camins de Dol, es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: Durant els últims mesos s'ha enderrocat la cobertura de fibrociment i part de l'estructura per poder començar a treballar en la construcció durant aquesta tardor. L'alcalde Dionís Guiteres explica que els treballs es dividiran en dues fases més per poder complir els tràmits d'una subvenció amb fons europeus.
5: Perquè ens centrem a no perdre el temps en poder justificar la subvenció que tenim concedida. Aquesta subvenció parla del continent, no del contingut. Vol dir aïllaments, vol dir eficiència energètica, plaques solars... Doncs tot això és el que ens centrem a fer ara, tot aquest envolvent, que és... que forma part de la subvenció, i la part que no forma part de la subvenció és una tercera fase en la qual no hi ha aquesta pressió, diguéssim, tenim tots moltes ganes d'acabar l'edifici, evidentment, i d'utilitzar-lo, però no hi ha la pressió de perdre una subvenció.
3: Entre els espais que destaquen d'aquest nou equipament cultural hi ha un auditori que ha de permetre al poble tenir un espai adequat per les arts escèniques. També hi haurà un espai per l'escola de dansa que ha crescut els últims anys i per donar classes de música. D'aquesta manera es vol recuperar les classes que es van perdre amb la desaparició de l'escola de música ara fa uns anys.
5: I el que volem és ara doncs, tenir unes aules perquè es pugui tornar a poder exercir classes de música. Ja veurem com serà la gestió, si serà pública o si serà concertada, ja veurem. Però el que sí que serà és unes aules que tinguin totes les capacitats i totes les tecnologies per poder-ho fer, un estudi de gravació. I després ja ens quedaran encara... uns 500 o 600 metres quadrats, que estaran sanejats però no estaran encara ocupats amb cap tipus d'activitat.
3: Les previsions compten en tenir a punt el nou equipament a final del 2027. Tot plegat tindrà un cost de 6,5 milions d'euros que en part es finançaran amb un ajut de 2,8 milions dels fons europeus Next Generation.
0: En l'àmbit esportiu, les bicicletes són les protagonistes d'aquest cap de setmana a la nostra zona. Mollà viu una nova edició de les mítiques 4 hores de resistència BTT, una prova per relleus que s'ha convertit en un referent al país i que arriba dissabte a la 35a edició i es complementa amb l'hora infantil, que ja suma 8 edicions. Les 4 hores de Mollà arrencaran a les 6 de la tarda i finalitzaran a les 11 de la nit. Es faran al circuit tradicional, el Puig Sobirà, a tocar del cementiri de la vila. Acolliran participants de totes les edats i tot tipus de ciclistes. I en les últimes hores l'organització feia una crida per sumar-hi més equips de noies, ja que fins aquest dijous al matí només n'hi havia 2. L'hora infantil començarà 2 hores abans, a les 4, 2 hores abans de les 4 hores, i serà de 4 a 5 de la tarda al mateix circuit, de gairebé 4 quilòmetres. Les bicicletes, però en aquest cas de trial, també seran les protagonistes a Sant Feliu de Codines, amb la 19a edició del Legends. Una cita que els amants del trial clàssic en bici tenen marcada al calendari des de fa mesos i que reunirà desenes de persones vingudes de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'Estat. El Legends és una rememoració del trial que es practicava als anys 70 i 80. Dissabte a les 6 de la tarda, Fernando Triviño farà una xerrada sobre una marca de bicicletes, Cimarrón, mentre que diumenge serà el dia del trial amb 20 zones repartides en diversos punts del poble. Les obres de la plaça Josep Umbert de Sant Feliu fan que la sortida i l'arribada s'hagin de fer aquest any al centre cívic La Fonteta, i és allà mateix on hi haurà la darrera zona del Legends. En aquest espai hem tingut aquesta xerrada amb en Josep Figueres, ànima de la prova. Doncs escolta, som dijous al migdia, som amb el Josep Figueres al parc de la plaça d'Octubre, aquí al centre cívic. Explica'm per què m'has dit en primer lloc que quedem aquí.
6: Bé, té un motiu, que sortirem d'aquí. Llavors és important saber d'on se surt i on s'arriba. I aquí és on hi haurà la zona 20, que és l'última zona, hi haurà les inscripcions, hi haurà la sortida, tot el centre neuràlgic es fa aquí a aquesta plaça.
0: Estem parlant de la 19a edició del Trial Legends. Per qui no conegui aquesta prova, com la definiries?
6: Bé, és una prova, és competitiva, però entre cometes. O sigui, és una trobada de gent que havia fet trial als anys 75, 80 i fins a 90 inclús, i en just de més joves. I aquesta gent doncs venen amb les seves bicicletes ben restaurades, ben arreglades, bueno, perquè també es valora, hi ha premis pel que doncs porta la bici més ben restaurada. I participen. Llavors, hi ha qui fa el recorregut i vol fer les zones, hi ha qui no fa el recorregut i no fa les zones, però si fa les que li venen de gust. De fet, les zones són fàcils, són zones d'aquell temps, que no han de fer massa grimègia per fer-les, i que això agrada molt, perquè els que en saben una miqueta acaben tots a zero. Però bueno, ja està bé, es ve a disfrutar.
0: Quan dius les bicicletes restaurades, estem parlant de joies, no? Perquè hi ha bicicletes que venen aquí que potser queda aquell exemplar o pocs més.
6: Sí, n'hi ha que són úniques. I ara que dius això, el dissabte, al vespre, aquí en el centre cívic a partir de les 6, també fem cada any una trobada parlant d'anècdotes i coses, ve gent important doncs, a donar la seva opinió. I aquest any, arrel d'això que m'has preguntat de la bicicleta, que n'hi ha poques, ens ve un noi que ens porta una bici americana que es va fer a Amèrica per fer trial. I quan va a Amèrica es va enterar que aquí es feia trial, diguem, Espanya, Catalunya, doncs també es van posar les piles perquè ells feien bicis de cross, de BMX. I va fer una bicicleta. Hi ha hagut un noi que es diu Òscar, que és el que ens portarà aquesta bicicleta, que l'ha importada fins aquí, per ensenyar-nos-la, que ningú l'ha vist mai. I serà una primícia tindre-la el dissabte aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, i de cara a diumenge, ara portes també un paper, que em deies, això és el full de ruta de tot el que ha de passar diumenge. On hi haurà en aquestes zones i a qui implica tot plegat?
6: Bé, aquí hi ha una feina prèvia a la prova aquesta, que dura doncs, més de mig any anterior, doncs, anar buscant el recorregut, que inicialment fa anys que el fèiem fins a la zona nord, cap a Can Bosch. Però com que ens van començar a dir que començava la variant i que començaríem per aquí al mig i que ens tocarien doncs, una miqueta el recorregut, vam dir, saps què, canviem-lo ja d'entrada i deixem-lo. I hem fet un recorregut que ja l'havíem fet anys passats, però que fa anys que no el fem, potser fa 10 anys o més que no el fem, que és anar a la zona sur, que és cap a la Roca Gran de Villar, que és una típica doncs, d'aquí Sant Feliu, i llavors d'allà ens anem al Parc Cusar, que també és típic d'aquí Sant Feliu. Pel camí es troba un parell de zones, un parell d'avituallaments, perquè farà calor, però bueno, arriben al Parc Cusar i ja hi ha sombra. I allà del Parc Cusar hi ha una sèrie, un grup de zones, concretament s'han enganyat 7, i d'allà llavors ja venim cap aquí a Sant Feliu, Xinoxano, que és pla, ja no costa tant, i com a novetat també farem una zona a Cantalet, que és un bar que tenim al mig del poble. I allà la gent, doncs, mentre fa el vermut, a partir de les 12 que arribaran, doncs, veuran com fan actuació aquestes bicicletes clàssiques, doncs bé, que farà gràcia veure-les, inclús de la vora, perquè a vegades no tens oportunitat de veure-les, i aquí ho veuran.
0: On recomanaries a les persones de Sant Feliu i de Rodalies que anessin a veure? Ho deies aquí a Cantalet, algun punt més?
6: Mira, en el centre cívic ara on estem ara, hi ha la zona 20, que és l'última. Pel que no es vulgui moure d'aquí, doncs els espera que surten a les 9, l'últim sortirà a les 10, i aquí arriben els primers sobre les 12 i mitja. Però, si mentrestant els vol anar a veure, aquest any és molt fàcil. Ha d'anar a les primeres zones a Villar, que és anar en direcció a Barcelona, allà on hi ha el rotonde abans de sortir a Sant Feliu, a l'esquerra, i llavors dos carrers més avall a la dreta. I allà hi haurà uns controls, que estaran per la gent que doncs, vulgui preguntar-ho, que els indicaran per aparcar, per anar a veure el primer grup. I el segon grup és molt fàcil, anar cap a Sant Miquel del Fai i queda allà al Parc Usar, queda, quan arribes ja ho veus allà a la dreta, vull dir que no hi ha problema, és a un quilòmetre del poble.
0: Quanta gent espereu de participants?
6: Mira, cada any és una mica una anècdota, perquè depèn el temps i depèn l'edat i tot plegat, no? Però aquest any ara ja de moment en tenim uns 30 confirmats, que ja és molt, i sempre en venen a última hora, o sigui, entre avui i demà se n'apuntaran poder 10 o 15 més, i a última hora sempre venen 10 o 15 més que no s'han apuntat, que també els agafem, perquè ja ho tenim previst. Llavors comptem entre 60 i 70.
0: I de voluntaris? Gairebé de un per cap?
6: Sí, de voluntaris gairebé un per cap. El podríem agafar que s'havia d'un per cap i anar-los a fer el recorregut. Perquè aquí tinc un planning, doncs, de si hi ha 20 zones, compta dos persones com a mínim, imagina la gent que hi ha, llavors els que es cuiden dels carrers, per quan surten també guials, que no tinguin problemes, la gent que està en l'avituallament, inscripcions, el que tanca circuit, el que l'obre, el que marca les zones, bueno, hi ha molta feina, sí, però es fa de gust i es fa.
0: I s'ha fet un nom aquesta prova al món del trial, no només català, diguéssim ja.
6: Sí, bueno, és el Legends, que al seu moment, doncs, la paraula Legends vol dir gran, no? Però, clar, el dia del Legends, només li posem això, vull dir que la gent ja ho sap, el Legends, és com els singles que es deia abans, no? Doncs ha quedat un nom establert i jo crec, com que no té cap definició publicitària de ningú ni res, això pot durar molts anys. Jo, particularment, tinc ganes de ja deixar-ho perquè porto molts anys. Aquest any ja vaig dir que doncs, volia fer doncs, ja deixar-ho, però estic segur que amb la gent que ja s'ha fet una mica grans i que també tenen ganes, ho poden continuar perfectament. I jo els puc assegurar sempre, però bueno, no sempre puc ser jo davant. Vull dir que sempre hi ha d'haver un altre que et substitueixi. I en aquest cas estaria bé doncs, que ja sortís algun equip de joves, joves que vull dir de 50 anys, eh?
0: Són joves.
6: Són joves, són molt joves. Però clar, jo em vaig cap al 74 i ja són anys també. I bueno, i així estem. Sí.
0: Perfectíssim, Josep. Doncs el diumenge tornem a parlar. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies. I vinga, i us espereu un bon diumenge.
0: Pels que encara no estiguin inscrits i es vulguin animar, la validació d'inscripcions es farà diumenge a les 8 del matí al Centre Cívic La Fonteta i la prova començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 2 del migdia. I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dijous, dia 3 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat del moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'ELA 9 i l'ELA 10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic Lògic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat pel calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, ja de cara a demà, els agents rurals mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderarà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i l'altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi acumula amb lentitud. I en esports, el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat a Alcorcón, a Madrid. Segons ha exposat l'equip en un missatge a X a l'inici del partit, un seguidor europeista ha mostrat una estrelada i uns agents del cos policial l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. A més, li han requisat la bandera, l'han obligat a dir que era espanyol i l'han amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei d'esports, segons han relatat testimonis dels fets al club de futbol.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir a més aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot, Protecció Civil manté alerta per aquest diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, els agents rurals i ja de cara a demà mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 de perill molt alt en 212 poblacions. El servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia L9 i L10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectava la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i de 2.386 a l'agost, i els treballs han estat executats pel Departament de Territori. I també us expliquem que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat que duia una estelada durant el partit contra l'Alcorcón a Madrid. Segons ha explicat el Club AX, a l'inici del partit un seguidor va mostrar la bandera i diversos agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat, diu. També asseguren que li van requisar l'estelada, el van obligar a dir que era espanyol i el van amenaçar amb una possible sanció en aplicació de la llei de l'esport. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Octubre hi ha la Barcelona Game.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Escoltes i cas.
1: Stop playing with them, Ryan.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

i tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a Casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la rock rock i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la